0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: All aboard! The night train!

Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu
1: 90.7 FM.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: de 10. Són les 6.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

Ràdio Cardedeu 90.7.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Govern central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin tal com van fer en la darrera votació al Congrés, sumant els seus vots contraris a PP i Vox. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama alçada de mires i discreció a la resta de grups parlamentaris. També el ministre de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Ernest Urtasun, s'ha mostrat disposat que la seva formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals als propietaris dels propietaris afectats per la pròrroga als lloguers davant la urgència d'aprovar al Congrés aquest decret d'habitatge. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
2: Molt bon dia, comencem un nou cap de setmana del mes de setembre aquí a Catalunya, que es presenta una altra vegada molt tranquil, molt estable. De fet, a aquestes hores del matí tenim núvols baixos, sobretot en moltes viles costaneres de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. Alguna boira baix i fondalades del Bages i també alguna vila costanera del Baix Empordà trobem aquests núvols baixos. Però al matí es presenta molt assolellat amb l'arribada de molts núvols alts i prims. A la tarda, aquests núvols que tenim enganxats a la costa s'aniran trencant, esqueixant i deixarà una tarda molt més assolellada al conjunt del país i amb unes temperatures que en conjunt es mantindran molt semblants a les d'ahir divendres, màximes que tornarem a superar sobre tota la franja de Ponent, aquesta barrera dels 30 a 32 graus.
1: I seguim amb política i successos. El jutge Juan Carlos Peinado es jubila aquest diumenge després d'haver enviat Begoña Gómez a judici pels delictes de malversació i tràfic d'influències. El magistrat, gairebé desconegut per a l'opinió pública abans d'assumir el cas de la dona de Pedro Sánchez, posa així punt i final a la seva carrera judicial amb 72 anys, l'edat màxima permesa que poden tenir els jutges en actiu. Peinado tanca així una instrucció que ha marcat l'agenda política iniciada fa més de 2 anys arran d'una denúncia del pseudo-sindicat Manos Limpias. I aquí a casa nostra, Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. Amb la informació de què disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. I en els esports, en futbol, a la segona divisió, ahir victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies als gols d'Abel Ruiz i Van de Beek. A la primera meitat, els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Cardedeu.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 9. Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Govern central, PSOE i Junts mantenen converses perquè el partit de Puigdemont voti a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin, tal com van fer a l'última votació al Congrés, sumant els seus vots contraris als de PP i Vox. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama alçada de mires i discreció a la resta de grups parlamentaris. També el ministre de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Ernest Urtasun, s'ha mostrat disposat que la formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals als propietaris afectats per la pròrroga als lloguers davant la urgència d'aprovar al Congrés el decret d'habitatge. I Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. Amb la informació de què disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. I més successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Badalona el presumpte autor de l'agressió a una dona gran a Santa Coloma de Gramenet. Els fets van passar a l'Avinguda de la Generalitat quan la víctima es dirigia a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant, segons fonts del cos. Arran de l'atac, la dona va resultar ferida i va ser traslladada d'urgència a un centre sanitari. I en cultura, Roda de Barà tanca avui la primera setmana de la memòria històrica. Carme Claramunt i Barot, filla d'aquest municipi del Tarragonès, va ser la primera dona afusellada al camp de la Bota. L'Associació Republicana També hi Som ha volgut retre-li homenatge. Tota la informació des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
3: Roda de Barà tanca aquest dissabte la primera setmana de la memòria històrica Carme Claramunt i Barot, una iniciativa de l'Associació Republicana També hi Som, que ha estat un èxit de participació. Durant tota la setmana s'han fet exposicions, taules rodones, documentals, una lectura dramatitzada i una gala de reconeixements per recuperar la memòria de les víctimes de la repressió franquista. Avui a les 12 del migdia al carrer Montjuïc s'inauguraran les llambordes del record en homenatge a dos represaliats. Ho explica Francisco Moya, president de l'associació.
4: Hacemos la conmemoración con dos llambordes, la Carme Claramunt i el Josep Mercader i Llagostera.
3: L'organització té previst que la Setmana de la Memòria tingui continuïtat.
2: I en els esports, en futbol, a la segona divisió, victòria ahir del Girona a Montilivi per obrir la jornada davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició. I pel que fa a la selecció espanyola, avui s'estrena la Nations League amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol aquesta nit a partir de 8:45 davant Anglaterra. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Govern central, Sumar i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin tal com van fer.

0: l'última votació al Congrés, sumant els seus vots contraris als de PP i Vox. Per la seva banda, l'Ajuntament de Madrid ha rebutjat adquirir el pis de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada per un fons d'inversió, dimecres d'aquesta setmana, per retornar-li a través d'un lloguer social, perquè no compleix, segons diu el consistori, els requisits legals indispensables. I el jutge Juan Carlos Peinado es jubila aquest diumenge després d'haver enviat Begoña Gómez a judici pels delictes de malversació i tràfic d'influències. El butlletí oficial de l'Estat publica avui la retirada forçosa per edat del magistrat dels 72 anys d'edat màxima permesa que poden tenir els jutges en actiu. Parlem també d'agricultura, i és que les activitats agràries, ramaderes i pesqueres van registrar durant l'agost un total de 61.195 afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, la qual cosa suposa un rècord en la sèrie històrica disponible per qualsevol mes de l'any, després de créixer un 2,4% en comparació amb l'agost de l'any passat, segons informa el govern en un comunicat. I no deixem de parlar d'agricultura, perquè avui arrenca una nova edició de la Fira de la Carbassa i Productes de la Terra a Sant Feliu de Codines, a la comarca del Vallès Oriental. Ens ho explica des d'allà, des d'Ona Codinenca, la Laia de Déu.
1: Entre avui i demà hi haurà més de 50 parades, moltíssimes activitats durant els dos dies, i també inclouen més propostes pels més menuts i el ja tradicional concurs de carbasses i fruits gegants amb l'entrega de premis el diumenge a 2:15 del migdia. Més enllà d'això, un dels plats forts d'enguany torna a ser el show cooking d'avui la tarda amb Jan Fargas, cuiner de les voltes i col·laborador al Tot es mou de 3CAT. Dani Fonoll, president de l'entitat Amics de la Carbassa, ho explica.
2: I el Jan Fargas farà un estofat, diguem, de botifarra, carbassa, bolets i producte, i una miqueta de tot el que es pot trobar a la terra, amb el seu sofregit, amb les seves verduretes i tal, i a més em farà perquè puguin unes 60 persones aproximadament puguin tastar-lo.
1: Tot plegat en una fira que, amb els anys, ha anat ampliant la mirada. La carbassa continua sent l'eix vertebrador, però ara comparteix protagonisme amb altres productes de tardor.
0: I en els esports, en futbol, ahir victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Totes dues a la primera meitat del partit, els gironins s'han col·locat provisionalment a la tercera posició. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Poblejant, amb Caral Pedemonte.
1: Jordi Molina estrena el Festiu de Calonja, una sardana experimental. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa a Coblejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La nova estrena de Jordi Molina a Calonja i Sant Antoni va causar furor entre el públic. És el Castell de Calonja i l'escoltem al programa. Aquest és el programa 502 i tenim més titulars. També ha estrenat aquests dies el tenor de la Marina d'Isaac Vilanova, el tradicional concert de sardanes d'Igualada, casa seva, amb fonaments incondicionals. I la Cobla, la principal blava, torna a actuar a la Festa Major de Granollers amb els blaus després de la seva estrena l'any passat. I ja estan obertes les inscripcions al projecte educatiu El País a l'Escola per a les escoles que el vulguin posar en pràctica aquest proper curs. Curs que comença d'aquí poques setmanes. La nostra dansa de Tordera ha estat l'encarregada de fer el pregó de Festa Major de Sant Bartomeu aquest 2026 pels seus 50 anys. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coblejant.

0: vida i a l'hospital.
1: Coplejant amb Caral Pedemonte.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla aquesta setmana passa per Calonge i Sant Antoni, i així us ho expliquem.
1: Coplejant, les estrenes.
2: El pati d'armes del castell de Calonge i Sant Antoni, el Baix Empordà, va ser l'escenari dijous a la nit del concert a dues cobles dins del Festival Festiu. La Sant Jordi i la Llobregat i la Sant Jordi van compartir cartell amb la Ludwig Band, els Amics de les Arts o Judit Nederman, en un festival que des de fa 6 edicions aposta per la normalització de la cobla en un entorn cultural no especialitzat. La nit va comptar amb una estrena de Jordi Molina que va emocionar el públic. Ara l'escoltarem. La Llobregat, que se situava a la dreta, va optar per un repertori romàntic i amb predomini de melodia. La Sant Jordi a l'esquerra i, per tant, amb el contrabaix al centre de l'escenari, és la posició favorita perquè els greus estan centrats a l'escenari i no queden tan eclipsats pel caràcter agut de la canya, va apostar per sardanes que premien la tècnica. La primera, dirigida per Marcel Sabater, començava amb una aposta segura, de Joaquim Serra, recordant Vic, que els va anar perfecte per demostrar la qualitat del seu metall amb la fanfàrria amb la que s'inicia aquesta sardana. I la segona, dirigida per Miquel Massana, començava amb un garreta dedicat a Pau Casals. Dues efemèrides en una, delicada pel tiple i la tenora, que comencen sols amb un reguitzell de notes despullades i en diàleg permanent entre un i altre. Ja és càtedra que en els concerts de cobla l'introit s'omet, però, a més, dijous, totes dues cobles van ometre algun cop final, també per criteris estètics. I després d'aquesta carta de presentació, la Llobregat va seguir amb una sardana perfecta, de nit al pont de Sant Agustí, d'un inspiradíssim Francesc Assú que comença finíssima pel tible. Els fiscons porten el compàs impassibles durant bona part de la peça, però el millor, sens dubte, és la preparació a l'amunt protagonitzada també pel metall. La Sant Jordi seguia amb el Rosarà de Toldrà i no és estrany perquè en els seus repertoris de concerts sempre hi ha Toldrà. No hi falta mai la Fageda d'en Jordà i en la seva falta el Rosarà, interpretada per una cobla que va estar perfecta. Antoni Ros Marbà, que era entre el públic, també estava programat i hi havia una altra sardana de Serra Fill. Dos Joaquim Serra en un mateix programa, déu-n'hi-do. Hi ha ben pocs compositors que s'ho puguin permetre i ell n'és un exemple clar. Escoltant-lo amb vells amics, pensava que ja no tinc la sensació de descobrir grans clàssics com aquesta per primer cop. Aquella sensació màgica de pensar que estàs davant d'una cosa molt gran i sentir-te afortunada d'haver-hi ensopegat. Quina sort els que encara ho podeu descobrir. La cobla de Barcelona Capital també va apostar per un compositor de la casa, Enric Ortí, amb més garreta. Una sardana dedicada al geni català que va encisar Stravinsky, que conté referències de juny i de dalt de les Gavarres. I enmig de la sardana van sonar les 11 campanades de l'església de Calonge, que marcaven les 11 de la nit. A aquella hora, la Llobregat tancava la primera part amb una obra de Flabiol interpretada per Josep Llaurador, la Merle Blanc, d'Eugène de Marais. El públic va embogir. A més, l'acústica era tan bona que fins i tot se sentien nítids els respirs del flabiolaire entre les frases. Aleshores, el director del festival, Francesc Sánchez Carcassés, que conduïa l'acte, va tancar la primera part. Un concert és la música, però també és mirar-la. I com diria la Ludwig Band, també és gaudir com tothom gaudeix quan tothom et veu. Hi ha rivalitat en un concert a dues cobles? Diuen que la música és per compartir-la, però les comparacions són odioses. En tot cas, tota comparació va desaparèixer quan en la segona part les dues cobles es van fusionar per interpretar l'estrena de Jordi Molina, una sardanassa. Ell mateix ens va explicar que ja que tenia l'encàrrec per a dues cobles, volia experimentar i oferir una sardana alliberada de les concessions que s'han de fer a plaça. És una peça marcadament molina que conté una melodia destacada, però on el ritme desapareix constantment. L'escoltem en declaracions a Francesc Sánchez Carcassés durant el concert.
3: I ara, el principal Llobregat, però sobretot a nit d'aquest concert, en Jordi Molina, que li vam comentar si tenia bé escriure aquesta sardana. Escolta'm, com te va venir l'encàrrec, permetre'm l'expressió, què vas pensar, com va vas idear, tu tens molta feina, i en aquell moment que vas dir, uf.
0: Bé, doncs, bueno, va fer il·lusió, primer perquè eres tu, perquè era Calonja, un lloc que m'estimo, i a més perquè era un encàrrec a dos cobles que habitualment no passa sovint. El fet de que fos un encàrrec per escriure per dos cobles et permet una sèrie de coses i a més estrenar un concert i amb Sant Jordi i la Llobregat, doncs, bueno, em va fer especial il·lusió i bueno, estic molt content de que m'haguéssiu encarregat i res, així ho he fet molt de gust.
3: Escolta'm, ara ho escoltarem, però fins a 5 cèntims, com és aquesta sardana? A mesura que tu anaves posant a davant de l'ordinador, què t'anava sortint?
0: És difícil explicar. Jo, bueno, intento seguir una línia de composició, intento cada vegada anar provant coses, anar afegint coses. Aquesta sardana és un pèl experimental en segons quins moments. És una sardana que intento que sigui gran, que sigui bastant exuberant i sense perdre una mica la meva línia, una mica el meu estil. És una sardana molt llarga. Pensava que no...
3: Però pots dir-ho o no?
0: Com que era per dos cobles d'hora per una, que tiri el que sigui.
3: Pots dir el que tira? Ho pots dir, el que tira?
0: Bueno, 129. Bueno, però 129, olé, eh?
3: Escolta, però els curts ja van ser curts, no? Els curts
0: ja... Passa de ballar, no pateixin, que no és per ballar.
3: No és per ballar?
0: No, jo crec que no. No, a més ja... Bueno, és igual que l'escoltin.
3: Sí, i tant. Escolta, i a més, doncs és una sardana que estic convençut que es tocarà molt per a dues cobles amb magnífics concerts que s'organitzen arreu de Catalunya.
2: Una sardana que sonarà d'allà a Carcassers. Doncs escoltem, l'es titula El castell de Calonja i és de Jordi Molina.

0: Això era el castell de Calonge, de Jordi Molina.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
0: I seguim a Calonge i Sant Antoni, perquè de la segona part d'aquest concert que se celebrava dijous passat també subratllaria l'espectacular sardana de la compositora Monty Galdón, titulada Calonge i Sant Antoni, pensa en Lila, una sardana que vam poder escoltar aquí el programa perquè s'estrenava al març d'aquest mateix any, fa uns mesos, en motiu del dia 8 de març, el dia de la dona, però que Monty Galdón, que també era present a l'acte, doncs va reestrenar, escrita ara per a dues coples i percussió, i nosaltres la podem recuperar. Ella va ser l'única representació femenina del concert. No, no hi havia cap dona a l'escenari. Ara bé, el públic estava ple de dones. No hi ha res més que em sembli més autèntic que les senyores ventant-se al ritme de la música i que paren el vano quan hi ha solos, com si el temps s'alentís i s'alenteix. El concert s'acabava amb el ja himne de Calonge i Sant Antoni, una sardana de Marc Timón que va dirigir ell mateix i que va entusiasmar altre cop un públic que és fan de les seves sardanes. La coneixem de sobres, aquesta sardana aquí al Cuplejant ara, però anem a escoltar aquesta altra també molt bona de Monty Galdón, Calonge i Sant Antoni, pensa en Lila, escrita a dues coples i percussió a càrrec de la Sant Jordi i la principal del Llobregat, enregistrada dijous passat 20 d'agost a Calonge i Sant Antoni. Escoltem-la.

Això era Calonge i Sant Antoni pensa en Lila de Montigaldón. I no canviem del registre concertístic, però ens situem ara a Igualada. I és que dimecres passat, 19 d'agost, l'agrupació sardanista d'Igualada va celebrar el seu 33è concert de cobla dins del marc de la Festa Major d'Igualada 2026 amb la cobla Marinada, dirigida per Alfons Reverter. La formació va presentar una actuació doncs ben selectiva, doncs amb presentacions d'Imma Pujol i l'estrena de la sardana Fonaments Incondicionals de l'igualadí Isaac Vilanova i Pàmies, que és el tenora de la cobla Marinada i que, de fet, dedicava la sardana als seus pares, Misericòrdia Pàmies i Ignasi Vilanova. Una sardana que es va poder estrenar en aquest concert que l'agrupació sardanista d'Igualada doncs fa en col·laboració amb l'Escola Pia d'Igualada perquè se celebra el magnífic claustre d'aquest centre educatiu. Anem a escoltar aquesta estrena d'Isaac Vilanova, Fonaments Incondicionals, i tanquem així les estrenes.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: I seguim pel territori.
0: Connexions al territori.
2: I és que hem de parlar d'altres poblacions que han tingut activitat sardanista aquest cap de setmana. Dissabte, per exemple, a la tarda i al vespre, la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt va organitzar la segona edició de l'Aplec de Sant Jaume, el local de la Societat amb les Cobles Marinada i Ciutat de Terrassa, després de la bona acollida de la primera edició de l'any passat. Premià de Dalt encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I cada diumenge a l'estiu hi ha sardanes a la punta de Sant Pol de Mar, al Maresme, organitzades per l'Ajuntament. Aquest passat diumenge hi va haver la cobla, la principal de Llobregat. I l'agrupació sardanista de Navàs va celebrar dilluns a la tarda la 47a edició del seu aplec de la sardana a la plaça de l'Ajuntament amb les cobles, la principal de la Bisbal, la ciutat de Girona, i la Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Les imatges d'aquestes activitats les trobareu a les nostres xarxes socials. Escoltem Navàs, camí del 75, de Jordi León, a càrrec de la cobla, la principal de Llobregat, una sardana que s'estrenava el 45è aplec de Navàs el 2024 i que va arribar a finalista a la ja desapareguda La Sardana de l'Any.

0: Això era Navàs, Camí del 75, de Jordi León.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I de Navàs ens situem a la capital del Vallès Oriental.
1: Notícies. Societat.
0: I és que ha estat festa major de Granollers aquests dies i els blaus de Granollers han tornat a actuar amb la principal blava. Va ser dilluns al vespre que la Porxada de Granollers va acollir aquesta ballada de sardanes de festa major després de l'èxit de l'any passat amb aquesta copla creada ad hoc per la festa major dels blaus. Bé, la copla va tornar un any després de la seva estrena quan un grup vinculat al món de la sardana i de la copla de dins de la colla dels blaus de Granollers va decidir crear aquesta formació musical pròpia per acostar la música tradicional a un grup més ampli, especialment als més joves. L'acollida que va tenir aquella primera edició l'any passat va animar la colla a repetir aquesta experiència enguany. Des de la colla dels blaus van convidar a tothom per anar a aprendre i a gaudir ballant les melodies i hem vist a través de les seves xarxes socials que aquesta ballada va ser tot un èxit. Van interpretar aquestes sardanes que ja van escriure l'any passat expressament per aquesta ballada com La Guimbada de Martí Ventura o Blanquejant de Carles Riba fent referència a la colla dels blancs de Granollers, els seus adversaris, o també Saltant entre espurnes de Martí Burgués o Gegants amunt de Marta Pujades i Marc Estreig. També un dijous de pregó de Carles Riba i Sentimiento també de Carles Riba i de Marc Estreig. També van acabar amb la Santa Guimbada fent al·lusió a la Santa Espina. Aquesta ballada va ser, com dèiem, dilluns en una festa major de Granollers que té com a eix central la competició entre la colla de blancs i la colla de blaus per veure quina anima més la festa. Anem a veure quina sardana escoltem d'aquests blaus. Escoltem Sentimiento de Carles Riba i Marc Estreig. L'escoltem a càrrec de la principal blava.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: T'has llegit les bases?
2: Aquesta setmana us hem d'explicar que està oberta la inscripció al País a l'Escola per aquest curs que ve, que comença d'aquí a dues setmanes, i que la sardana de punts lliures d'aquest projecte d'aquest any, impulsat per Som Sardana, ha estat encarregada al músic empordanès Martí Fontclara. Les inscripcions per participar en aquest nou curs del programa pedagògic El País a l'Escola ja estan obertes, i aquesta iniciativa ofereix a tots els centres educatius de les comarques de Barcelona, on el projecte està impulsat directament per Som Sardana, i també en altres escoles de les comarques tarragonines. El projecte El País a l'Escola permet treballar la dansa i la música tradicional catalana de manera adaptable al ritme i la realitat de cada centre educatiu. Per fer-ho possible, el professorat compta amb el suport directíssim d'un seguit de vídeos, tutorials, així com amb la col·laboració d'un monitor sardanista especialitat que guia l'aprenentatge a l'aula de cara al gran nombre de la trobada de la Cloenda, que se celebrarà a principis del maig de l'any que ve. Aquesta nova sardana de punts lliures s'ha encarregat al compositor i fiscornaire de la Cobla Marina, de Martí Fontclara, després de que s'hagin anat estrenant sardanes cada any. L'escoltarem d'aquí a uns mesos, però de moment les escoles que es vulguin apuntar ja ho saben. Anem a escoltar la sardana El País a l'Escola, de Carles Santiago. L'estrenava el 1994 i nosaltres avui l'escoltem aquí al Coplejant.

0: I obrim l'agenda.
1: L'agenda.
0: Vinga, agenda reduïda. Si voleu consultar totes les ballades que es fan la propera setmana, ho podeu fer al portal de Som Sardana. Comencem el dia 3, dijous 3 de setembre, perquè hi ha doble ballada a les 9 de la nit a Banyuls, amb les coples, la principal de Rosselló i Des Alberts. Divendres 4 de setembre a les 6 hi ha la Festa de la Verema de Cabrera de Mar amb un concert amb la Copla, la principal de Llobregat, i també divendres que ve 2 de 10 de la nit a Solsona és Festa Major i per això hi haurà concert de vigília de Festa Major amb Arnau Tordera i la Copla Juvenil Ciutat de Solsona. Serà la sala polivalent de la capital del Solsonès. Dissabte 5 de setembre a 6:45 i a les 10 de la nit, tercer aplec de la Sardana de la Canonja amb la Copla Cossetània, i dissabte també a 6:45, 15è aplec de la Sardana del Guaira a la plaça de la Sardana amb les coples Vents de Riella i Bellpuig Copla. Dissabte 5 de setembre també a les 10:48 a plec de la Sardana de Martorelles amb les coples Sant Jordi i Ciutat de Girona a la plaça de l'Embalat. I passem a diumenge, perquè arriba a 10:45 el 5è plec de tardor del Vendrell amb les coples la principal de la Bisbal i la Juvenívola de Sabadell. Diumenge que ve també a 12:45, 48è concurs de colles sardanistes de les Borges Blanques amb la Copla Reu Jove, i també 45è aplec de la Sardana de Berga, a partir de les 12 i a les 5 de la tarda amb les coples Marinada, Lluïsos Copla i la Berga Jove, Berga Jove. Diumenge que ve també a 4:00, segon aplec de la Sardana de Montesquiu amb les coples Mediterrània i Ciutat de Girona. I també a 7:15 de la tarda al Vendrell hi haurà concert de sardanes i música per a copla amb la Juvenívola de Sabadell. Dilluns 7 de setembre a 1:00 a Vidreres, concert vermut de Festa Major amb la Flama de Farners. I aquesta setmana destaquem, doncs, el 57è aplec de la Sardana de Palamós, que arriba diumenge 6 de setembre a 5:00 de la tarda amb les coples Baix Empordà, Ciutat de Girona, i la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Escoltem Palamós, Ciutat Pubilla. Per mi, una de les millors sardanes que té Ricard Viladesau. És del 2004, l'any que precisament li faltaven pocs mesos per morir el compositor, i que és un gran hit sardanista. Va ser la sardana de l'any d'aquell any següent. Escoltem-la. Palamós, Ciutat Pubilla.

0: Això era Palamós Ciutat Pubilla, de Ricard Viladasau. Durant una ballada de sardanes a Ripoll la setmana passada amb la Cobla, la principal del Llobregat, l'entitat sardanista que ha de capitanejar juntament amb l'Ajuntament la capitalitat de la sardana de Ripoll, l'any que ve doncs posava en una fotografia penjada a les xarxes socials de l'Ajuntament de Ripoll, juntament amb l'alcaldessa d'extrema dreta Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana. Juntament amb aquesta història d'Instagram i adjuntaven el text: moltes gràcies a l'entitat per mantenir viva la sardana i la cultura popular, penjada, com dèiem, des del compte d'Instagram de l'Ajuntament de Ripoll. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I la nostra dansa de Tordera, l'Alt Maresme, ha estat l'encarregada de fer el pregó de Sant Bartomeu 2026. Desitjaven d'aquesta manera els tordarencs i tordarenques una bona festa major d'aquest any, i l'entitat ha estat escollida per l'Ajuntament doncs per els 50 anys que celebren aquest any com a entitat. Va ser diumenge al vespre i també hi va participar el tenor local Carles Llopart. Els assistents a l'acte van aixecar les mans amunt, agafant-se, simbolitzant la fi d'una sardana. Dilluns, el mateix Llopart va estrenar la sardana 50 anys fil del temps, dedicada als 50 anys de l'entitat.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: Bé, ara que parlàvem de Tordera i la seva festa major, tanquem edició amb una sardana preciosa de Pepita Llunell que els hi dedicava Pluja d'estels de Tordera l'any 1988. La fem servir per tancar aquest coplejant d'avui. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coplegeu força!

0: de 10. Són les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Govern central i Junts mantenen converses perquè el partit de Carles Puigdemont voti a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin tal com van fer a l'última votació al Congrés, sumant els seus vots contraris als de PP i Vox. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama alçada de mires i discreció a la resta de grups parlamentaris i també el de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Néstor Tassun, es mostra disposat que la seva formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals als propietaris afectats per la pròrroga als lloguers davant l'urgència d'aprovar al Congrés aquest nou decret d'habitatge. I en successos, un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha aconseguit rescatar al Pakistan una dona resident a Barcelona que va ser enganyada per la seva família perquè abandonés la seva parella per contraure un matrimoni forçat amb un familiar seu al país.

0: asiàtic. La investigació s'ha saldat amb la detenció a Barcelona de dos homes de 41 i 45 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. I Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. I en plana cultural, Palamós s'obre durant tot aquest cap de setmana a una nova edició de la Festa de Cultura Digital Tecnofan Party. Es fa a la nau dels 50 metres del municipi empordanès i l'entrada és gratuïta. Des de Ràdio Palamós ens ho explica Carles Ribas.
1: Entre les principals novetats d'aquesta edició de la Tecnofan Party hi ha una zona de VR Laser Tag, la RetroLAN, simuladors i consoles d'última generació. També la Karaoke Band, que incorporarà un ampli catàleg de cançons amb temes de sèries d'anime tan populars com Bola de Drac, Harare o Shinshan. Pep Martorell és president de Palamós Tecnofan.
2: La gent que composa l'associació són friquis. Són friquis de la tecnologia i trobem que ens agraden un ventall de coses molt gran. Des del cosplay i recuperació de màquines antigues, informàtica de lo més actual, amb realitat virtual, i com ens agrada tot és el que portem aquí a la nau, perquè així pot agradar qualsevol de qualsevol edat.
1: El públic que s'acosti a la nau dels 50 metres de Palamós també podrà reviure els salons recreatius amb màquines arcade i pinballs, provar consoles de diferents generacions i descobrir alguns dels grans clàssics dels videojocs de PC a la zona retro.
0: I acabem amb els esports en futbol. Ahir, victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete per 2-0. Gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek a la primera meitat, els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Govern central i Junts mantenen converses perquè el partit de Carles Puigdemont voti a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin tal com van fer a l'última votació al Congrés, sumant els seus vots contraris als de PP i Vox. Per la seva banda, l'Ajuntament de Madrid ha rebutjat adquirir el pis de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada, per un fons d'inversió dimecres d'aquesta setmana, per retornar-li a través d'un lloguer social perquè, segons diu el consistori, no compleix els requisits legals indispensables. I Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a la informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. Amb la informació de què es disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament posteriorment després de ser robada. Marxem ara fins a Canet de Mar, al Maresme, que retorna al segle XIX durant tot aquest cap de setmana en motiu de la Fira Mercat Modernista. Enguany, la temàtica central girarà al voltant de la gastronomia. Ens ho explica des de Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
2: Tant avui com demà, carrers i places del municipi es convertiran novament en un gran escenari a l'aire lliure amb espectacles itinerants, música, teatre, cercaviles, activitats familiars, artesania...

0: gastronomia i recreació històrica. Tampoc hi faltaran les rutes i visites que permeten endinsar-se en el patrimoni modernista de Canet i descobrir espais i figures imprescindibles per entendre la història de la vila, com ara el castell de Santa Florentina. A més, aquesta 18a edició incorpora la jornada indiana, una proposta dedicada específicament al llegat indià. Glòria Jiménez és regidora de Turisme.
1: De fet, estaríem parlant d'un lloc paral·lel a la fira, però que està inclòs a dintre.
2: Sí.
1: S'ha reservat la plaça dels americanos com a tal per crear aquest petit espai ambiental on tastar i viure, doncs, encara el passat, podríem dir, dels propis modernistes.
0: Des de l'organització animen els assistents a vestir-se d'època per fer una immersió plena a l'època modernista.
3: I en els esports, en futbol, a la segona divisió, ahir victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Doni Van de Beek. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició. I encara en futbol, la selecció espanyola debuta avui al Nations League amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a partir de 9:15 contra Anglaterra. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.

0: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot es

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Govern central i Junts mantenen converses perquè el partit de Carles Puigdemont voti a favor del nou decret de l'habitatge per evitar desnonaments i que no el tombin tal com van fer a l'última votació al Congrés, sumant els seus vots contraris als de PP i Vox. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama alçada de mires i discreció a la resta de grups parlamentaris i el ministre de Cultura i portaveu nacional de Suma, Ernest Urtasun, també es mostra disposat que la seva formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals als propietaris afectats per la pròrroga als lloguers davant l'urgència d'aprovar al Congrés aquest decret d'habitatge. Per la seva banda, l'Ajuntament de Madrid ha rebutjat adquirir el pis de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada per un fons d'inversió dimecres d'aquesta setmana, per retornar-li a través d'un lloguer social perquè, segons diu el consistori, no compleix els requisits legals indispensables. I Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. Amb la informació de què es disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. I seguim amb successos. Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha aconseguit rescatar al Pakistan una dona resident a Barcelona que va ser enganyada per la seva família perquè abandonés la seva parella per contraure un matrimoni forçat amb un familiar seu al país asiàtic. I aquesta nit, una de les caminades més participades del Mollet del Vallès, la caminada nocturna de Gallecs. L'organització denuncia un any més les no inscripcions de molts dels participants en aquesta marxa. Des de Ràdio Mollet, Joel Gascón.
2: La 24a caminada nocturna de Gallecs tindrà lloc aquest dissabte al vespre amb un recorregut d'11 quilòmetres que passa per l'espai natural protegit de Gallecs. Josep Soler, del Club Muntanyenc Mollet, ha explicat que any rere any l'entitat topa amb el mateix problema. Gairebé la meitat dels participants fan la caminada sense pagar la inscripció. Els prop de 1.000

0: 1.100 caminants inscrits i afegeixen unes 800 persones més que s'apunten a la marxa sense inscriure's, amb el perjudici econòmic que això suposa per l'organització.
1: Ara fa uns quants anys que controlem, tenim un punt on controlem la gent que porta el nostre braçalet, el que està inscrit, i el que no. I més o menys anem a la frec. Passen 1.000 persones que han participants i unes 700 a 900 persones més que van per lliure.
0: La marxa finalitza al centre de Mollet amb una botifarrada popular.
2: Tanquem amb els esports ahir, victòria del Girona per 2-0 davant l'Albacete.

0: A la Junca, el meu DJ controla.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: quart de 10. Són les 2.
1: Bon dia, són les 2, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els sindicats de llogateres tornaran avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat.
3: Exigeixen al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Seguim amb més política. El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha assistit avui a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran de la crisi migratòria.
3: En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, des de Vic.
1: I avui se celebra també el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal.
3: S'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb la presència abundant de molts núvols baixos a moltes viles costaneres de la Costa Daurada, com és el cas de Cambrils o també de les Terres de l'Ebre. Amposta i Tortosa, el cel era molt més ennuvolat. Però a mesura que ha anat avançant el matí, aquests núvols s'han anat trencant, deixant un matí doncs molt més assolellat, tot i que teníem això sí la presència de més núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada, les temperatures no són tan elevades com ahir divendres, on recordeu, hem arribat fins als 37 graus. Avui quedaran una miqueta més frenada, tot i que l'ambient és molt suau a aquestes hores de la jornada. De cara a la tarda tindrem el pas de més núvols alts i prims, alguna nuvolada sobretot al Pirineu, però això sí, sense precipitacions.
1: I d'altra banda, Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'ADIF.
3: Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs.
1: I en Cultura, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat.
3: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars, i aquesta tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè.
1: I en els esports, en futbol, victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete per 2-0, gràcies als gols d'Abel Ruiz i Van de Beek, els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
3: Aquesta tarda torn pel Sabadell, que visita el Celta Fortuna.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Els sindicats de llogateres tornaran avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts vinent el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys aquesta mateixa setmana que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid.
1: La principal mobilització és precisament a Madrid amb una manifestació convocada aquesta tarda a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen más. També hi ha concentracions en altres punts de l'Estat. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Alicia del Río i Carmen Carazo, portaveus dels sindicats de llogateres de Madrid i Catalunya, respectivament.
2: Ante esta oleada de indignación y rabia, ¿van a estar a la altura los actores políticos de este país? ¿Van a estar a la altura? Exigimos medidas estructurales inmediatas. Exigimos que se apruebe este mismo martes el decreto Mari Carmen en el Consejo de Ministros. Que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No aceptamos más vivir bajo estas leyes rentistas que destrozan la vida, ni las de Ayuso ni las de Sánchez. Y no aceptamos más que se utilice este dolor de forma arrojadiza, como un arma arrojadiza para las campañas partidistas de los diferentes partidos.
3: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
0: Per la seva banda, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge precisament pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris, en al·lusió precisament a Junts per Catalunya.
1: Aquests dies el govern central i Junts estan negociant per intentar arribar a un consens sobre el decret d'habitatge. En els últims mesos Junts ha tombat 3 mesures que havien arribat al Congrés per fer un escut social per l'habitatge alineant-se amb PP i Vox. Al febrer van votar contra el decret de l'escut social que implicava allargar la suspensió de determinats desnonaments. A l'abril també van votar contra el decret de pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer. I per últim van votar contra una proposició de llei del Partit Popular que reduïa els terminis de suspensió dels desnonaments per vulnerabilitat.
0: Parlem ara precisament del Partit Popular i és que el seu secretari general, Miguel Tellado, ha assistit aquest matí a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran de la crisi migratòria. D'aquesta manera, els populars continuen fent de la migració l'eix del seu discurs per desacreditar el govern del PSOE.
1: Tellado ha dit que Espanya és molt millor que el govern irresponsable que avui té i per això assegura que exigeixen que Sánchez dissolgui les càmeres, convoqui eleccions i se sotmeti al dictat de la societat espanyola. En canvi, ha evitat parlar de traïció i donar suport a l'activació de l'article 102 de la Constitució, com reclama Vox, que també ha estat present a la concentració a través del seu president, Santiago Abascal.
0: I per la seva banda, el Partit Popular Català, seguint la línia del PP espanyol, ha posat també la immigració al centre del seu discurs avui a Vic.
1: El president del partit a la ciutat i diputat del Parlament, Pau Ferran, ha defensat que cal acollir i integrar les persones que venen a treballar, però reclama més control sobre qui delinqueix.
4: I evidentment nosaltres donem la benvinguda a tots aquells que han vingut a la nostra ciutat i a la nostra comarca a treballar, a fer-la créixer i a integrar-se. Però tot aquell que vingui a delinquir, a aprofitar-se del sistema o a imposar una cultura incompatible amb els nostres valors democràtics, no el volem aquí. Ho diem molt clarament. No el volem aquí. Perquè integrar no és substituir.
0: Ferran ha criticat el que considera una política d'immigració massa permissiva i ha advertit que, segons ell, no es pot permetre que determinades situacions que es viuen en altres punts de l'Estat es reprodueixin també a Vic.
4: Correm el risc de que les imatges que estem veient últimament a Ceuta es repliquin a la nostra ciutat. No volem un Vic convertit en un califat islàmic on els vigatans ens sentim estrangers. No ho volem.
1: Un discurs que també ha defensat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, qui ha reclamat prioritzar l'arribada de persones procedents de països amb lligams culturals amb Catalunya i Espanya.
5: El tiempo nos da la razón y nos la volverá a dar. La solución a este problema está en la mesura. Recordar a nuestros compatriotas de Ceuta. Acordarnos de ellos porque Ceuta es tan española como Vic, como Toledo o como Madrid. Que cuando en Cataluña vivimos un procés en el que se intentó convertir en extranjeros a más de la mitad de población, nuestros compatriotas ceutíes estuvieron a la altura. Y ahora nos piden que no nos olvidemos de ellos.
1: Fernández també ha situat la immigració entre els problemes que, assegura, el Partit Popular ja fa temps que advertia que calia abordar.
0: I encara en plana política i també a casa nostra, Joan Tardà recupera en un llibre les anotacions dels 15 anys al Congrés i repassa també alguns dels episodis clau de la política tant catalana com espanyola.
1: L'exdiputat d'Esquerra Republicana l'ha presentat aquest mateix matí a l'Alt Urgell. Des de Ràdio Seu, Pep Graell.
6: La Seu d'Urgell ha acollit aquest dissabte la presentació d'una crònica republicana des de Madrid, el llibre de Joan Tardà, que recupera les anotacions del seu dietari durant els 15 anys que va ser diputat al Congrés entre el 2004 i el 2019. L'obra ofereix una mirada personal sobre la política catalana i espanyola des de dins de la Cambra Baixa i repassa moments especialment intensos d'aquest període.
7: Hem viscut uns anys tan vertiginosos que s'han viscut amb tanta velocitat que de vegades no solament ens vam veure obligats a improvisar, sinó que, a més, encara avui no hem metabolitzat, diguem, les conseqüències dels encerts i dels errors.
6: La presentació a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell ha comptat amb la presència de l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, i amb la conducció de Saúl Garreta, vinculat també a l'Alt Urgell pel projecte de recuperació del poble de Solanell. Tardà ha compartit amb el públic les idees principals de la seva obra i ha reflexionat sobre el moment actual en un col·loqui amb la participació dels assistents.
0: I avui se celebra també el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal i és que s'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
1: La proposta xoca des de fa 3 anys amb la reticència de molts països que no veuen necessària aquesta inversió en una llengua que, d'altra banda, té molts més parlants que altres llengües oficials però minoritàries. Ens ho explica Norma Lebrero.
8: Aquesta setmana el català s'ha sentit a parlar a l'Assemblea General de l'ONU.
9: Senyor president, senyor secretari general, excel·lències. Hi ha una idea que acompanya Andorra des de fa més de 270 anys.
8: És Xavier Espot, cap de govern d'Andorra, l'únic país del món que té el català com a llengua oficial. Però com que Andorra no forma part de la Unió Europea, el català encara no és oficial a Europa. Fa 3 anys que el govern espanyol de Pedro Sánchez, complint un dels acords d'investidura amb Junts, va sol·licitar formalment que el català, el basc i el gallec s'incorporessin al règim lingüístic de la Unió Europea. El debat es va allargar diversos mesos i la Comissió Europea va analitzar fins i tot què costaria 44 milions d'euros anuals. Per modificar el règim lingüístic de la Unió Europea cal la unanimitat del Consell i aviat molts dels estats membres van mostrar-se reticents a la proposta. L'any passat el debat es va reprendre sense acord. Aquesta setmana encara s'han pronunciat alguns països com Alemanya, Suècia o Lituània que han criticat que el govern espanyol vegi impensable que reconeguin les llengües de països que han d'entrar a la Unió Europea, com Montenegro i Albània, sense abans haver reconegut el català.
0: Obrim plana de successos i ho fem parlant de Renfe, que ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'ADIF. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs.
1: Amb la informació de què es disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. Alhora, subratllen que no hi ha constància d'accés a dades bancàries, financeres, mitjans de pagament, DNIs o altres informacions especialment sensibles. Segons Renfe, l'incident es produeix després de diverses setmanes d'intents continuats d'accedir als seus sistemes informàtics.
0: Seguim amb successos. Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha aconseguit rescatar al Pakistan una dona resident a Barcelona que va ser enganyada per la seva família perquè abandonés la seva parella per contraure un matrimoni forçat amb un familiar seu al país asiàtic.
1: La víctima va viatjar al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i un cop al país li van retirar el passaport, restringir els moviments i imposar un matrimoni amb un cosí. La investigació s'ha saldat amb la detenció a Barcelona de dos homes de 41 i 45 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de sers humans amb finalitat de matrimoni forçat.
0: I una altra detenció en aquest cas a Badalona, la d'un presumpte autor de l'agressió a una dona gran a Santa Coloma de Gramenet.
1: Els fets van passar a l'Avinguda de la Generalitat quan la víctima es dirigia a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant, segons fonts del mateix cos. Arran de l'atac, la dona va resultar ferida i va ser traslladada d'urgència a un centre sanitari.
0: Parlem avui també de salut perquè ja ha començat el compte enrere per iniciar una nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Concretament, a partir del 5 d'octubre, els col·lectius més vulnerables estan cridats a posar-se la vacuna al seu centre d'atenció primària.
1: Un fet que durant aquesta tardor sembla especialment important, ja que els casos de contagis per Covid han augmentat més del normal en comparació amb anys anteriors. Ara mateix el grau d'incidència és d'uns 400 afectats per cada 100.000 habitants.
0: Són encara nivells baixos de transmissió, però es preveu que vagin en augment i és per això que cal protegir-se de manera especial als grups de risc.
1: Tot i que el període ideal per vacunar-se és durant la tardor, les injeccions també es podran rebre fins al mes de març. Per tal de prevenir una situació d'epidèmia, el personal sanitari recalca la importància de les vacunes. En cas de tenir algun símptoma, es recomana mantenir la distància amb altres persones, rentar-se bé les mans, posar-se mascareta i quedar-se a casa sempre que sigui possible.
0: Obrim ara plana local i comencem a la Garrotxa, on es renovarà el servei de banca mòbil. Gairebé la meitat dels municipis d'aquesta comarca es beneficien d'aquest servei que la Generalitat va posar en marxa ara fa dos anys.
1: A Sant Jaume de Llierca, un dels municipis que més va lluitar per no quedar-se sense servei bancari, la darrera entitat que els quedava al poble va tancar l'any 2020. Des d'Olot FM, Gerard Puigdemont.
10: Sant Jaume de Llierca és un dels municipis catalans que més va lluitar per no quedar-se sense servei bancari després que el 2020 marxés del poble la darrera entitat bancària. Ara fa dos anys la Generalitat va posar en marxa el servei de banca mòbil i ara s'ha sabut que es renovarà. Jordi Cargol és l'alcalde de Sant Jaume de Llierca.
11: Pensem que és bona notícia perquè és necessari. Un cop cada mes, que vingui l'entitat bancària aquí a través del vehicle, poder oferir aquest servei que tenim una mancança aquí al nostre municipi, evidentment és una excel·lent notícia i pensem que s'hauria d'anar renovant sempre el servei.
10: A Sant Jaume de Llierca valoren positivament l'ús que els veïns fan d'aquest servei, sobretot les persones grans.
11: Per part nostra es valora bé perquè tan sols hi hagi 4 o 5 famílies que d'una manera residual vagin sempre utilitzant aquest servei, ja és una excel·lent notícia. A nivell de l'entitat bancària suposo que és un servei que han de donar perquè van guanyant al seu moment el concurs.
10: Gairebé la meitat de municipis de la Garrotxa es beneficien d'aquest servei.
0: I hem de parlar també de la Biennal del Metall de Campdevànol, que es reinventa per connectar la indústria amb les noves generacions.
1: La sisena edició es farà d'aquí a dues setmanes i vol posar en valor el teixit empresarial del municipi del Ripollès. Al mateix temps, vol mostrar als més joves les oportunitats laborals que ofereix un sector que avui dia continua sent clau per la comarca. Des de Ràdio Ripoll, Judit Esper.
12: Campdevànol prepara la sisena edició de la Biennal del Metall. La cita vol anar més enllà de la fira i convertir-se en un punt de trobada entre empreses, professionals i joves. L'objectiu, explica l'alcalde Oriol Lázaro, és posar en valor el pes de la indústria del metall al municipi i al conjunt del Ripollès.
13: Que tots els veïns i veïnes, ja no tan sols de Campdevànol, sinó fins i tot de la comarca, puguin veure quines empreses tenim, què s'arriba a fabricar.
12: Enguany, l'Ajuntament vol fer un pas més i orientar la Biennal cap al futur del sector.
13: Els petits, que entenguin i que aprenguin d'on venim, aquesta història del metall, l'altre enfoc, que coneguin el present, què s'està fent, quines peces surten de les indústries d'aquí de casa, que hi ha treballs que són espectaculars. I després mirar cap al futur, quines tecnologies s'estan incorporant per poder millorar aquestes produccions.
12: Un dels objectius és acostar l'indústria als joves, que coneguin les empreses del territori i les oportunitats laborals que ofereixen i les sortides professionals del sector. Una manera també d'intentar retenir talent a la comarca.
13: Aquest talent jove pugui quedar-se a la comarca. Però els hem de donar les eines necessàries, tant d'habitatge com d'oportunitat laboral. Pensant en la indústria d'aquí de la nostra comarca, una indústria que ja va fer créixer les nostres viles a partir d'aquesta indústria del metall.
12: La sisena Bienal del Metall se celebrarà els dies 9, 10 i 11 d'octubre.
0: Obrim ja el bloc cultural i ens anem fins a la capital, Barcelona, que viu avui una de les jornades més intenses de les festes majors de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat.
1: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars. I aquesta tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè, amb diables, pólvora i foc pels carrers del centre de Barcelona. La gastronomia també tindrà un paper destacat amb la Fira Terra i Gust, un espai dedicat al producte de proximitat, l'alimentació sostenible i la cuina catalana. I per als amants de vi, el Wine Festival oferirà l'oportunitat de descobrir i tastar diferents propostes vitivinícoles. La jornada es completarà amb espectacles de circ i arts de carrer, concerts gratuïts i activitats musicals en diversos escenaris. I quan arribi la nit, el foc tornarà a ser protagonista amb les propostes pirotècniques de la festa.
0: De Barcelona ens n'anem fins a Tarragona, on aquest vespre l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya hi actuarà per primera vegada.
1: Ho farà amb la preestrena de Pau, un espectacle inspirat en el llegat de Pau Casals i que es presenta quan estan a punt de commemorar-se els 150 anys del naixement del músic del Vendrell. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
14: A través de música original, dramatúrgia contemporània i les músiques d'arrel dels territoris de parla catalana, l'espectacle proposa un viatge poètic que connecta el pensament de Pau Casals amb els grans reptes de present. Al capdavant de la direcció musical hi ha el tarragoní Magí Capdevila, que s'estrena en aquesta funció.
15: Realment, dur tot això a terme amb l'orquestra no és una feina fàcil, sobretot a l'hora de com fem arribar aquest missatge, però la música, que és de Dani López, el compositor, és una música excel·lent, és una música viva i plena de matisos i realment escrita des d'una profunditat i des d'un lloc d'amor molt, molt gran.
14: El concert tindrà lloc a les 8 del vespre al Teatre Tarragona.
0: Seguim parlant de cultura popular, en aquest cas uns 120 bastoners vinguts d'arreu de Catalunya en omplert, precisament com diem, de cultura popular i tradició, al centre de la ciutat de Lleida per commemorar els 325 anys del Ball de Bastons a la capital del Segrià.
1: La celebració s'emmarca en la trobada nacional infantil d'aquesta dansa popular i col·lectiva que enguany ha reunit 8 colles. Totes elles han desfilat amb ballades en una cercavila des de la plaça de la Catedral fins a la plaça Sant Joan, on han fet una ballada conjunta. L'esdeveniment ha coincidit amb les festes de tardor de Lleida i ha representat un dels actes més destacats de la jornada d'aquest dissabte, la qual també preveu espectacles infantils, concerts, sessions musicals i visites guiades a museus, entre moltes altres.
0: I fem una darrera aturada a l'Alt Penedès, on aquest cap de setmana se celebra la novena edició de l'Obrim Vilafranca. Aquesta activitat permet visitar fins a una vintena d'espais patrimonials de la ciutat. Des de Ràdio Vilafranca ens ho explica Enric Vidal.
16: Amb un 95% de les entrades venudes, enguany s'han incorporat tres novetats a la llista de visites. Els terrats inèdits de la Basílica de Santa Maria, la nova biblioteca que s'obrirà a finals d'aquest any, i el Parquet, edifici ben peculiar edificat per un artista local a principis del segle passat. El guia d'aquest espai, Pere Cervera, explicava les sensacions després de les primeres visites d'aquest matí.
17: Bé, ens fa molta il·lusió. Vam entrar en el projecte, ens semblava que era coherent amb la casa i ens semblava que podia resultar d'interès per persones que segurament l'han vist moltes vegades a Vilafranca, però no hi hem pogut entrar, i visitem com dos espais, un espai que és el de la cúpula i aquest que és el taller i el terrat, i aviam com va, si la gent li agrada.
16: Altres espais visitables són la Casa de la Vila, el Fòrum Verger Balaguer o el Palau Baltà, que està considerat com a bé cultural d'interès nacional. Des de l'Ajuntament de Vilafranca, remarca que enguany més de la meitat dels visitants debuten a l'activitat.
0: Són les 2:21 minuts. Anem a parlar d'esports.
18: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol i de la victòria del Girona a Montilivi ahir davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
1: Aquesta tarda torn pel Sabadell, que visita el Celta Fortuna. A la prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
18: El centre d'esport Sabadell busca la seva primera victòria de la temporada fora de casa. De moment, a la nova Creu Alta, 3 de 3, 9 punts, però en canvi fora, malgrat el bon paper fet fins ara, un parell d'empats amb places fotudes com el Molinón i Castalia i una derrota en l'última sortida a Son Moix. El partit d'avui serà el partit de les baixes, perquè el filial del Celta de Vigo té a diferents jugadors convocats amb les seleccions inferiors, és finestra FIFA de seleccions, i a canvi el centre d'esport Sabadell, la infermeria, s'ha anat omplint les últimes setmanes, operat per tota la temporada ja Nico Joaquini, l'home gol de moment de l'inici de temporada pel trencament del lligament creuat anterior del genoll dret, s'ha sumat també a aquesta llista d'absències Xavi Moreno, amb un fort esquinç de turmell aquesta setmana. Arbitrarà Gorka Etayo a partir de 6:45 del vespre a Banca Balaïdos, aquest Celta Fortuna, centre d'esport Sabadell, en l'únic precedent, ara fa 3 temporades, derrota 4-2 a Arlequina, en aquell cas no a Balaïdos, sinó a Barreiro.
0: Ens n'anem ara al futbol femení, perquè el Badalona Women ha disputat aquest matí el partit corresponent a la cinquena jornada de la Lliga F davant del Granada, en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Pau Roche, bon dia.
19: Molt bon dia, amb una derrota molt cruel a l'última jugada del partit. Ha perdut el Badalona per 0-1 davant del Granada. El Badalona, que ha sigut millor durant tota la segona meitat, ha tingut ocasions de tots els colors per avançar-se al marcador. De fet, dos s'han estavellat contra els pals, però la poca contundència en àrea rival i també la poca contundència en àrea pròpia han acabat fent que el Granada s'endugués els 3 punts en això, com dèiem, en l'última jugada del partit, amb una acció penjada des del centre, des del cercle central, que no ha refusat bé la defensa i ha acabat quedant-se morta dins l'àrea. Ara mateix el Badalona segueix sense patir, segueix en una còmoda cinquena plaça, a falta de que es juguin encara 6 partits d'aquesta jornada número 5. El proper repte serà la setmana vinent a Sevilla, també dissabte a les 12.
0: Moltes gràcies, Pau, i una llàstima aquesta derrota del Badalona Women, i encara més si ha estat a la darrera jugada del partit.
1: D'altra banda, en la resta de la jornada, el Barça visita aquesta tarda el Logroño. El partit començarà a 4:45 a l'estadi de les Gaunes. Les blaugranes arriben a la cita amb l'objectiu de mantenir el pla de victòries i continuar al capdavant de la classificació. El conjunt de la Rioja, per la seva banda, ha guanyat 2 dels 4 partits disputats fins ara.
0: I recuperem el futbol masculí a la primera federació. Derbi aquesta tarda entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. La prèvia des de Tarragona Ràdio, com sempre, Jordi Blanc.
20: El Nàstic vol buscar aquesta tarda la tercera victòria de la Lliga a la primera federació i fer el ple de victòries com a local en aquest inici de temporada, sumar el 3 de 3. El partit davant la Unió Esportiva Sant Andreu és una nova oportunitat per guanyar a casa i de pas deixar la derrota del passat cap de setmana al Corcón en una anècdota. Una derrota contundent, la que van patir els jugadors de Xisco Campos, però a la que no se li vol posar dramatisme i amb naturalitat per intentar continuar treballant i ajustant conceptes per un equip nou i amb tot un període d'adaptació encara mig fer. El segon capità del Nàstic, Marc Montalvo, diu que la derrota no ha de preocupar més enllà de revisar on es pot millorar i aplicar-ho en el partit d'aquesta tarda.
21: No em preocupa, al final ho han demostrat els 3 primers partits, crec que s'ha vist, crec que ha sigut una senya d'identitat d'aquest equip. Llavors, un mal dia es pot tindre, està clar que no és excusa, però crec que per aquí no ens hem de preocupar.
20: El partit es juga a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, que s'espera una bona entrada, ja que també venen més de 500 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu en el primer derbi català de la categoria.
1: Pel que fa a l'altre representant català a la primera federació, l'Europa jugarà demà a la tarda a partir de 4:00 a casa davant el Rayo Majadahonda.
0: Amb aquest apunt acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: ¿Sí?
1: Yo.
2: La cami era la vaina, baba, ni un día que pasa tronco. Va a ir más, pasa ti, píllate un quinto. Y al final vamos a cagar roncos. Le va a ir Camila.
3: Bon dia, són dos quarts de tres, us parla Eduard París.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Els sindicats de llogateres tornen avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat.
5: Exigeixen al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid.
3: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
3: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha assistit avui a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran d'aquesta crisi migratòria.
5: En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, des de Vic.
3: I avui també se celebra el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal.
5: S'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
3: En plana de successos, Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de dels servidors informàtics d'ADIF.
5: Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admeten que l'anàlisi continua en curs.
3: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
6: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb la presència abundant de molts núvols baixos a moltes viles costaneres de la Costa Daurada, com és el cas de Cambrils o també de les Terres de l'Ebre. En Posta i Tortosa el cel era molt més ennuvolat. Però a mesura que ha anat avançant al matí, aquests núvols s'han anat trencant, deixant un matí doncs molt més assolellat, tot i que teníem això sí la presència de més núvols alts i prims. A aquestes hores de la jornada les temperatures no són tan elevades com ahir divendres, on recordeu hem arribat fins als 37 graus. Avui quedaran una miqueta més frenada, tot i que l'ambient és molt suau a aquestes hores de la jornada. De cara a la tarda tindrem el pas de més núvols alts i prims, alguna nuvolada sobretot al Pirineu, però això sí, sense precipitacions.
3: I en cultura, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat.
5: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars, i aquesta tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè.
3: I en els esports, en futbol, a la segona divisió, victòria ahir del Girona Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
5: Aquesta tarda torn pel Sabadell, que visita el Celta Fortuna.
3: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Els diferents sindicats de llogateres tornen avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts vinent el que han batejat ja com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid.
5: La principal mobilització és precisament a Madrid, amb una manifestació convocada aquesta tarda a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen más. També hi ha concentracions en altres punts de l'Estat. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Alicia del Río i Carmen Carazo, portaveus dels sindicats de llogateres de Madrid i Catalunya, respectivament.
7: Ante esta oleada de indignación y rabia, ¿van a estar a la altura los actores políticos de este país? ¿Van a estar a la altura? Exigimos medidas estructurales inmediatas. Exigimos que se apruebe este mismo martes el decreto Mari Carmen en el Consejo de Ministros. Que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No aceptamos más vivir bajo estas leyes rentistas que destrozan la vida, ni las de Ayuso ni las de Sánchez. Y no aceptamos más que se utilice este dolor de forma arrojadiza, como un arma arrojadiza para las campañas partidistas de los diferentes partidos.
0: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
3: Per la seva banda, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris, en al·lusió a Junts per Catalunya.
5: De fet, aquests dies el Govern Central i Junts estan negociant per intentar arribar a un consens sobre aquest decret d'habitatge. En els últims mesos, Junts ha tombat tres mesures que havien arribat al Congrés per fer un escut social per l'habitatge, alineant-se amb Partit Popular i Vox. Al febrer van votar contra el decret de l'escut social que implicava allargar la suspensió de determinats desnonaments. A l'abril també van votar contra el decret de pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer. I per últim van votar contra una proposició de llei del Partit Popular que reduïa els terminis de suspensió dels desnonaments per vulnerabilitat.
3: I precisament el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha assistit aquest matí a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran d'aquesta crisi migratòria. D'aquesta manera, els populars continuen fent de la immigració l'eix del seu discurs per desacreditar el govern del PSOE.
5: Tellado ha dit que Espanya és molt millor que el govern irresponsable que avui té i per això assegura exigeixen que Sánchez dissolgui les càmeres, convoqui eleccions i se sotmeti al dictat de la societat espanyola. En canvi, ha evitat parlar de traïció i donar suport a l'activació de l'article 102 de la Constitució, com reclama Vox, que també ha estat present a la concentració a través del seu president Santiago Abascal.
3: I aquí a casa nostra, el Partit Popular Català, seguint la línia del PP espanyol, també ha posat la immigració al centre del seu discurs a Vic.
5: El president del partit de la ciutat i diputat al Parlament, Pau Ferran, ha defensat que cal acollir i integrar les persones que venen a treballar, però reclama més control sobre qui delinqueix.
1: I evidentment nosaltres donem la benvinguda a tots aquells que han vingut a la nostra ciutat i a la nostra comarca a treballar, a fer-la créixer i a integrar-se. Però tot aquell que vingui a delinquir, aprofitar-se del sistema o a imposar una cultura incompatible amb els nostres valors democràtics, no el volem aquí. Ho diem molt clarament. No el volem aquí. Perquè integrar no és substituir.
3: Ferran ha criticat el que considera una política d'immigració massa permissiva i ha advertit que, segons ell, no es pot permetre que determinades situacions que es viuen en altres punts de l'Estat es reprodueixin també a Vic.
1: Correm el risc de que les imatges que estem veient últimament a Ceuta es repliquin a la nostra ciutat. No volem un Vic convertit en un califat islàmic on els vigatans ens sentim estrangers. No ho volem.
5: Un discurs que també ha defensat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, qui ha reclamat prioritzar l'arribada de persones procedents de països amb lligams culturals amb Catalunya i Espanya.
8: El tiempo nos da la razón y nos la volverá a dar. La solución a este problema está en la mesura. Recordar a nuestros compatriotas de Ceuta. Acordarnos de ellos porque Ceuta es tan española como Vic, como Toledo o como Madrid. Que cuando en Cataluña vivimos un procés en el que se intentó convertir en extranjeros a más de la mitad de población, nuestros compatriotas ceutíes estuvieron a la altura. Y ahora nos piden que no nos olvidemos de ellos.
5: Fernández també ha situat la immigració entre els problemes que assegura el Partit Popular ja fa temps que advertia que calia abordar.
3: I encara en plana política, Joan Tardà recupera en un llibre les anotacions dels 15 anys al Congrés i repassa alguns dels episodis clau de la política tant catalana com espanyola.
5: L'exdiputat d'Esquerra Republicana l'ha presentat aquest mateix matí a l'Alt Urgell, des de Ràdio Seu, Pep Graell.
9: La Seu d'Urgell ha acollit aquest dissabte la presentació d'una crònica republicana des de Madrid, el llibre de Joan Tardà, que recupera les anotacions del seu dietari durant els 15 anys que va ser diputat al Congrés entre el 2004 i el 2019. L'obra ofereix una mirada personal sobre la política catalana i espanyola des de dins de la Cambra Baixa i repassa moments especialment intensos d'aquest període.
10: Hem viscut uns anys tan vertiginosos que s'han viscut amb tanta velocitat que de vegades no solament ens vam veure obligats a improvisar, sinó que, a més, encara avui no hem metabolitzat, diguem, les conseqüències dels encerts i dels errors.
9: La presentació a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell ha comptat amb la presència de l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, i amb la conducció de Saúl Garreta, vinculat també a l'Alt Urgell pel projecte de recuperació del poble de Solanell. Tardà ha compartit amb el públic les idees principals de la seva obra i ha reflexionat sobre el moment actual en un col·loqui amb la participació dels assistents.
3: I avui també se celebra el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal i és que s'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
5: La proposta xoca des de fa 3 anys amb la reticència de molts països que no veuen necessària aquesta inversió en una llengua que, d'altra banda, té molts més parlants que altres llengües oficials però minoritàries. És una crònica de Norma Lebrero.
11: Aquesta setmana el català s'ha sentit a parlar a l'Assemblea General de l'ONU.
12: Senyor president, senyor secretari general, excel·lències. Hi ha una idea que acompanya Andorra des de fa més de 270 anys.
11: És Xavier Espot, cap de govern d'Andorra, l'únic país del món que té el català com a llengua oficial. Però com que Andorra no forma part de la Unió Europea, el català encara no és oficial a Europa. Fa 3 anys que el govern espanyol de Pedro Sánchez, complint un dels acords d'investidura amb Junts, va sol·licitar formalment que el català, el basc i el gallec s'incorporessin al règim lingüístic de la Unió Europea. El debat es va allargar diversos mesos i la Comissió Europea va analitzar fins i tot què costaria 44 milions d'euros anuals. Per modificar el règim lingüístic de la Unió Europea cal la unanimitat del Consell i aviat molts dels estats membres van mostrar-se reticents a la proposta. L'any passat el debat es va reprendre, sense acord. Aquesta setmana encara s'han pronunciat alguns països com Alemanya, Suècia o Lituània que han criticat que el govern espanyol vegi impensable que reconeguin les llengües de països que han d'entrar a la Unió Europea, com Montenegro i Albània, sense abans haver reconegut el català.
3: Parlem ara de successos. Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs.
5: Amb la informació de què disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. Alhora subratllen que no hi ha constància d'accés a dades bancàries, financeres, mitjans de pagament, DNIs o altres informacions especialment sensibles. Això sí, segons Renfe, l'incident es produeix després de diverses setmanes d'intents continuats d'accedir als seus sistemes informàtics.
3: I més successos. Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha aconseguit rescatar al Pakistan una dona resident a Barcelona que va ser enganyada per la seva família perquè abandonés la seva parella per contraure un matrimoni forçat amb un familiar seu al país asiàtic.
5: La víctima va viatjar al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i un cop al país li van retirar el passaport, restringir els moviments i imposar un matrimoni amb un cosí. La investigació s'ha saldat amb la detenció a Barcelona de dos homes de 41 i 45 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat.
3: I encara una altra detenció per part dels Mossos d'Esquadra, la del presumpte autor de l'agressió a una dona gran a Santa Coloma de Gramenet.
5: Els fets van passar a l'avinguda de la Generalitat quan la víctima es dirigia a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant, segons fonts del mateix cos policial. Arran de l'atac, la dona va resultar ferida i va ser traslladada d'urgència a un centre sanitari.
3: I en l'àmbit de l'automoció, expliquem avui que 67.000 vehicles de la marca SEAT dels models Ateca i Tarraco produïts entre el 2016 i aquest mateix 2026 han estat cridats a revisió a Espanya per evitar un problema en el seu sistema de direcció.
5: El grup Volkswagen ha fet la mateixa crida a 224.000 unitats d'aquests models arreu del món en una situació que, segons la premsa especialitzada alemanya, afecta també models de dues marques més del grup, Volkswagen, com dèiem, i Audi. Fonts de SEAT puntualitzen que no s'ha registrat cap incident i que el problema s'ha detectat en inspeccions internes de qualitat. Aquestes inspeccions han determinat que en circumstàncies concretes i després d'un temps d'ús, un cargol de la direcció pot generar corrosió i pot comprometre el sistema.
3: I d'altra banda, comença el compte enrere per iniciar una nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Concretament, a partir del 5 d'octubre, els col·lectius més vulnerables estan cridats a posar-se la vacuna al seu centre d'atenció primària.
5: Un fet que, durant aquesta tardor, sembla especialment important, ja que els casos de contagis per Covid han augmentat més del normal en comparació amb anys anteriors. Ara mateix, el grau d'incidència és d'uns 400 afectats per cada 100.000 habitants.
3: Aquests són encara nivells baixos de transmissió, però es preveu que vagin en augment i és per això que cal protegir de manera especial els grups de risc.
5: Tot i que el període ideal per vacunar-se és durant la tardor, les injeccions també es podran rebre fins al mes de març. Per tal de prevenir una situació d'epidèmia, el personal sanitari recalca la importància de les vacunes. En cas de tenir algun símptoma, recomana mantenir la distància amb altres persones, rentar-se bé les mans, posar-se mascareta i quedar-se a casa sempre que sigui possible.
3: Obrim ja el bloc cultural i ho fem a Barcelona, que viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per als diferents espais de la ciutat.
5: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars. I a la tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè, amb diables, pólvora i foc pels carrers del centre de Barcelona. La gastronomia també tindrà un paper destacat amb la Fira Terra i Gust, un espai dedicat al producte de proximitat, l'alimentació sostenible i la cuina catalana. I per als amants del vi, el Wine Festival oferirà l'oportunitat de descobrir i tastar diferents propostes vitivinícoles. La jornada es completarà amb espectacles de circ i arts de carrer, concerts gratuïts i activitats musicals en diversos escenaris. I quan arribi la nit, el foc tornarà a ser protagonista amb les propostes pirotècniques de la festa.
3: Seguim parlant de música, perquè aquest vespre l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya actuarà per primera vegada a Tarragona.
5: Ho farà amb la preestrena de Pau, un espectacle inspirat en el llegat de Pau Casals i que es presenta quan estan a punt de commemorar-se els 150 anys del naixement del músic del Vendrell. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: A través de música original, dramatúrgia contemporània i les músiques d'arrel dels territoris de parla catalana, l'espectacle proposa un viatge poètic que connecta el pensament de Pau Casals amb els grans reptes de present. Al capdavant de la direcció musical hi ha el tarragoní Magí Capdevila, que s'estrena en aquesta funció.
14: Realment, dur tot això a terme amb l'orquestra no és una feina fàcil, sobretot a l'hora de com fem arribar aquest missatge, però la música, que és de Dani López, el compositor, és una música excel·lent, és una música viva i plena de matisos i realment escrita des d'una profunditat i des d'un lloc d'amor molt, molt gran.
13: El concert tindrà lloc a les 8 del vespre al Teatre Tarragona.
3: Parlem ara de cinema, en aquest cas a Premià de Mar, que es converteix en punt de trobada del talent audiovisual jove durant aquest cap de setmana.
5: El Teatre Patronat d'aquest municipi del Maresme acull la tercera edició del Patrofest, amb una programació que combina curtmetratges de documental i ficció. Des de Premià Mèdia, Manel Ferrer.
15: Aquest cap de setmana el cinema jove té una cita a Premià de Mar amb la tercera edició del Patrofest. El Festival de Curtmetratges del Teatre Patronat dona veu a autors i autores de menys de 35 anys i aposta per descobrir nous talents del món audiovisual. La programació es divideix en dues jornades. Dissabte serà el torn del documental i diumenge el de la ficció amb la cloenda del festival. Les sessions començaran a les 11 del matí i permetran veure els treballs seleccionats i participar en col·loquis amb els seus creadors. El Patrofest també repartirà premis en diferents categories amb prop de 900 euros en premis i convertirà durant tot el cap de setmana el Teatre Patronat en un punt de trobada per als amants del curtmetratge i especialment per als joves creadors audiovisuals.
3: I seguim amb un altre festival, en aquest cas a Rubí, al Vallès Occidental, que arrenca la quarta edició del Peacock, d'art multidisciplinari emergent, transgressor i contemporani. Més detalls des de Ràdio Rubí, David Burillo.
16: Rubí viu en aquests moments l'equador del Peacock Festival, un espai de trobada d'art contemporani, emergent i alternatiu que recupera la seva quarta edició després d'una dècada sense celebrar-se. El festival és una gran trobada multidisciplinària on música, fotografia, performance i audiovisuals es barregen per mostrar la potència artística del Vallès Occidental. Ahir divendres van poder gaudir d'actuacions d'Alba Ludo, Giselle Cornejo i aquest matí la literatura, la dansa i el videoart contemporani han estat els protagonistes. Escoltem la Iauller, organitzadora del festival.
17: Està en exposició col·lectiva, que ha quedat superbé, i després tenim tant concerts com performance i audiovisuals, també dansa. Els concerts que hi ha són de música i estils molt variats, o sigui, és com un poquito de todo.
16: Aquesta tarda i demà al matí encara hi haurà l'oportunitat de veure una quinzena d'expressions artístiques, a part de l'exposició col·lectiva d'una vintena d'artistes que es podrà visitar fins a l'11 d'octubre a la Sala de Tines del Celler de Rubí.
3: I encara un altre festival, l'Inspira de Ripoll, que ha obert aquest matí les portes amb una programació pensada per a tothom i amb l'accessibilitat i la inclusió com un dels seus eixos principals.
5: Una de les grans novetats d'enguany és la incorporació dels codis navilents, una eina que permet la mobilitat de les persones amb dificultat visual. Des de Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
18: Fa un parell d'hores ha començat la 7a edició del Festival Inspira, un esdeveniment que des de la seva posada en marxa acull centenars de persones vingudes d'arreu. Així ho expliquen Laura Caballero i Pat Soler, membres de la comunicació de la Fundació MAP.
19: Des del bon matí la veritat és que s'omple molt de famílies, però també estem plens d'entitats, vull dir que cada racó respira valors i inspira, que és el que més ens agrada aquest festival.
20: Ambientar-s'ho, vamos, a aquest any, el que dèiem ahir, no? Que hem venut totes les entrades, estem en sold out, hi ha gent que se'ns ha quedat fora i per altra banda també estem molt contentes d'haver fet aquest sold out, no?
18: Un dels objectius de l'Inspira és apropar la cultura a tothom i garantir que el festival sigui un espai accessible i inclusiu. Precisament per aquest motiu, enguany s'ha posat en marxa el Codi Navilens, una eina pensada per facilitar la mobilitat de les persones amb discapacitat visual. Escolteu a Marta Gómez, membres de l'organització.
21: El que permeten és que les persones amb dificultat visual puguin tenir accés a la informació del festival a través d'àudio. Amb una aplicació que es descarrega en el mòbil, quan s'acosten aquests codis, els hi salta automàticament la informació. N'hem repartit uns 30 als diferents estands i punts més importants del festival perquè també puguin gaudir el festival d'una forma més autònoma.
18: L'Inspira preveu acollir unes 5.000 persones, una xifra que es manté des de fa un parell d'edicions i que consolida el festival com una de les cites més destacades del Ripollès.
3: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem parlant de futbol, de la victòria del Girona ahir a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
5: Aquesta tarda torna el Sabadell, que visita el Celta Fortuna. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
22: El centre d'esports Sabadell busca la seva primera victòria de la temporada fora de casa. De moment, a la nova Creu Alta, 3-3, 9 punts, però en canvi fora, malgrat el bon paper fet fins ara, un parell d'empats en places fotudes com el Molinón i Castalia i una derrota en l'última sortida a Son Moix. El partit d'avui serà el partit de les baixes, perquè el filial del Celta de Vigo té a diferents jugadors convocats amb les seleccions inferiors, és finestra FIFA de seleccions, i en canvi el centre d'esports Sabadell, la infermeria, s'ha anat omplint en les últimes setmanes, operat per tota la temporada ja Nico Joaquini, l'home gol de moment de l'inici de temporada pel trencament del lligament creuat anterior del genoll dret, s'ha sumat també a aquesta llista d'absències Xavi Moreno, amb un fort esquinç de turmell aquesta setmana. Arbitrarà Gorka Etayo a partir de 6:45 del vespre a Banca Balaïdos, aquest Celta Fortuna, centre d'esports Sabadell, en l'únic precedent, ara fa 3 temporades, derrota 4-2 a Arlequinada, en aquell cas no a Balaïdos, sinó a Barreiro.
3: Passem ara a la primera federació, on avui hi ha derbi català, en aquest cas el primer de la temporada entre Nàstic de Tarragona i Sant Andreu. La prèvia del partit des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
23: El Nàstic vol buscar aquesta tarda la tercera victòria de la Lliga a la primera federació i fer el ple de victòries com a local en aquest inici de temporada, sumar el 3-3. El partit davant la Unió Esportiva Sant Andreu és una nova oportunitat per guanyar a casa i de pas deixar la derrota del passat cap de setmana al Corcón en una anècdota. Una derrota contundent, la que van patir els jugadors de Xisco Campos, però a la que no se li vol posar dramatisme i amb naturalitat per intentar continuar treballant i ajustant conceptes per un equip nou i amb tot un període d'adaptació encara mig fer. El segon capità del Nàstic, Marc Montalvo, diu que la derrota no ha de preocupar més enllà de revisar on es pot millorar i aplicar-ho en el partit d'aquesta tarda.
24: No em preocupa, al final ho han demostrat els tres primers partits, crec que s'ha vist, crec que ha sigut una senya d'identitat d'aquest equip, llavors un mal dia es pot tindre, està clar que no és excusa, però bueno, crec que per aquí no ens hem de preocupar.
23: El partit es juga a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, que s'espera una bona entrada, ja que també venen més de 500 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu en el primer derbi català de la categoria.
5: I demà torn per l'Europa, que rebrà a Can Dragó el Rayo Majadahonda a partir de 4:00 PM.
3: Parlem ara d'hoquei patins, i és que avui comença la Lliga Catalana i un dels duels serà el que enfrontarà el Noia amb el Vilafranca. La prèvia des de Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
0: Aquest dissabte, 8:15 de la tarda, el Noia Freixenet inicia la Lliga Catalana a l'Ateneu amb un derbi comarcal contra el Patí Vilafranca. Els vilafranquins, recent ascendits a l'Hockey Lliga, arriben a Sant Sadurní després d'haver disputat la primera jornada ahir dijous amb derrota per 4-1 davant el Pons Lleida. Pel que fa al Noia, el de demà serà el primer test competitiu de la temporada després d'una pretemporada en què l'equip ha anat perfilant el nou projecte amb l'excapità Leja Esteller com a nou entrenador després de retirar-se l'any passat. Escoltem-lo.
1: La veritat és que estic molt content amb el treball que està fent l'equip. Portem ja un mes entrenant, estem apretant molt i cada dia veig els jugadors més adaptats al que volem i sobretot més convençuts de la nostra manera de jugar. Evidentment, encara tenim molta feina per davant i coses per anar ajustant, però l'equip està fent passos endavant cada setmana. Tenim molta confiança en el treball que estem fent i sobretot en aquest grup. Veig les ganes i la intensitat i sobretot el compromís dels jugadors en cada entrenament. I penso que arribem al cap de setmana amb moltes ganes de competir, de fer un bon partit i traslladar a la pista tot el que estem treballant durant la setmana.
0: L'excapità del Noia passa ara de la pista a la banqueta en la seva primera temporada com a tècnic del primer equip i ho fa a més en una competició que el Noia ja ha guanyat en dues ocasions, l'any 1989 i més recentment, el 2023, quan Esteller era el capità de l'equip i l'encarregat d'aixecar el trofeu.
3: I acabem parlant de bàsquet perquè avui també arrenca la Lliga Endesa.
5: El primer equip català que entra en competició és el bàsquet Manresa, que visita aquesta tarda a les 6 al Bilbao Bàsquet. A les 9 del vespre serà el torn del Barça, que rebrà l'Eima Corunya al Palau Blaugrana. La resta d'equips catalans debutaran demà. A les 12 del migdia, el Joventut visitarà el Breogán. A les 5 de la tarda, el bàsquet Girona rebrà el Múrcia. I a les 6, el Lleida jugarà a la pista del València.
3: I amb això acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Criden fort, com si tot aquest volum...
2: Ràdio Cardedeu. Són les 3. Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. Els sindicats de llogateres tornaran avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid. La principal mobilització serà precisament a la capital espanyola amb una manifestació convocada aquesta tarda a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen más. També hi ha concentracions en altres punts de l'Estat. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Carmen Carazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
4: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
3: En successos, la policia municipal de Girona ha detingut aquest divendres un jove de 19 anys acusat d'atemptat contra els agents de l'autoritat, danys, furt d'ús de vehicle i conducció temerària. Els fets van passar cap a les 6 de la tarda quan els agents van detectar una moto a la zona de Font del Rei que circulava sense claus, fet que indica que podria ser robada. En veure els agents, el conductor i el passatger van abandonar la moto i van fugir corrents. El conductor va escapolir-se, però el passatger va recuperar la moto i durant la fugida va xocar contra un vehicle policial i dos agents van resultar ferits lleus. D'altra banda, Cardedeu, el Vallès Oriental, ha acollit aquest dissabte una nova edició del Convoy Fest, una jornada que omple el pati de Vila Paquita de música, gastronomia i cultura valenciana. El vermut i la paella popular han estat alguns dels protagonistes d'una trobada que també ha servit per compartir i reivindicar aquesta cultura. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
5: A Cardedeu, el pati de Vila Paquita ha acollit aquest dissabte una nova edició del Convoy Fest, una jornada que reivindica la cultura valenciana a través de la música i la gastronomia. La jornada ha començat amb un vermut amenitzat amb música en directe que ha reunit famílies i participants en un ambient festiu i distès. Així valoren la celebració des de l'organització.
6: És una jornada festiva, que tothom està convidat, a un nivell gastronònic,
7: cultural, musical.
6: Sí, i és una jornada de passar-ho bé i fer comunitat.
5: Després del vermut, la jornada ha continuat amb una paella popular en una trobada que busca mantenir vius els vincles amb la cultura valenciana i convertir la gastronomia i la música en espais de comunitat.
3: És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: 4. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. Els sindicats de llogateres tornaran aquest dissabte als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen, arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid. La principal mobilització serà precisament a la capital espanyola amb una manifestació convocada aquesta tarda a 6:45 a la Puerta del Sol, sota el lema Ni una Mari Carmen más. També hi ha concentracions en altres punts de l'Estat. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
2: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental. Y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
1: D'altra banda, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris, en al·lusió a Junts per Catalunya. En plana local, l'Ateneu Mojenc de Moja, l'Alt Penedès, torna avui a maridar gastronomia local, música en directe i jocs per tota la família en la 8a edició del Moja Tast, la festa gastronòmica programada a la plaça de l'Església, des de Canal Vinoler de la Raimon de Cara.
3: L'activitat es viu entre les 7 de la tarda i les 10 de la nit, amb la previsió de reunir a 300 persones. La música en directe la posa Crom Acústics i la zona de jocs està amenitzada per Aventiart. Elsa Vila és la presidenta de l'Ateneu Mojenc.
4: Sí que ja vam millorar o ampliar l'espai traslladant els jocs a la plaça Tadeu, que abans ho fèiem inicialment tot junt, no? A la plaça de l'Església. Per nosaltres és emblemàtica aquesta plaça, el seu fanal, la seva església, la llum que hi ha aquest mes de setembre, no? Que encara ens acompanya, per poder estar a la fresca i que en principi no ens plantegem un altre lloc.
3: Qui vulgui gaudir de la degustació podrà comprar el tiquet de degustació per 12 euros, que inclou un aperitiu, escollir entre 3 opcions, 2 tapes, a escollir-ne entre 7 opcions, una beguda i un postre, a escollir-ne entre 3 opcions. La novetat enguany és que s'incorpora a meitat de preu mig tiquet de degustació.
1: També en Cultura Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes majors de la Mercè. Avui, a 8:45 del vespre, tindrà lloc un dels moments més esperats, el Correfoc. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: ...90.7 FM.

0: catalana, con la figa flau, tu saps, seguirà mosquí.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: la veu. Són les 5. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. Els sindicats de llogateres tornen avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid. La principal mobilització serà precisament a la capital espanyola amb una manifestació convocada aquesta tarda a 6:45 a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen más. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
2: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental. Y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está, viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
1: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris, en al·lusió a Junts per Catalunya. De fet, el moviment Sumar ha amenaçat de plantar el Consell de Ministres el pròxim dimarts si no s'aprova aquest decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial. En successos, tres persones han resultat ferides, una de gravetat, en esfondrar-se aquest dissabte al migdia al sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís s'ha rebut a la una del migdia al número 15 del carrer Pont, a la barriada nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'han desplaçat al lloc. Són 4 les persones que han resultat afectades. Un home ferit de gravetat, traslladat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Dos homes ferits lleus, evacuats a l'Hospital de Granollers, i un menor que ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi a un gos. D'altra banda, les pàgines web d'Adif i d'Adif Alta Velocitat tornen a estar operatives després d'hores suspeses com a mesura preventiva de seguretat. Adif va suspendre l'accés a aquests portals després de patir un ciberatac als seus sistemes. L'operadora pública ha detallat que els seus serveis tècnics han comprovat les pàgines web i que la seguretat en totes dues està garantida. També ha recordat que cap sistema informàtic relacionat amb l'explotació ferroviària s'ha vist afectada i que la circulació de trens s'està desenvolupant amb normalitat. D'altra banda, en plana cultural, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat. Aquest vespre tindrà lloc un dels moments més esperats. Serà 8:45 al Passeig de Gràcia. Arribarà al correfoc de la Mercè. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

reanimar-lo, entre dos l'agafen i el posen de peus. L'home els hi diu que en Bruce Willis és un amic seu, però ningú

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Hola, molt bona tarda, benvinguts a una altra sessió de rock and roll de la mà de Ràdio Cardedeu i de dos companys d'aventures, com som un servidor, en Rafa Reducer i en David Sonic, sempre preparats... Sempre preparats per oferir una hora i mitja de bona música amb la companyia que normalment es deixa veure per aquí, que avui tenim colla. Avui tenim per aquí... A l'Areta, el Jordi Storm, el Pau Plans i el Loren.
1: Molt entusiastes.
0: Bueno, comencem amb The Hornets. Setembre 2015, es forma una banda bàsicament per avorriment i sense motiu aparent. Dos germans, el veí amic i el baterista, que s'uneix més tard. Tots ja tenien certa experiència musical i el resultat va ser senzill. So autèntic, sincer i a l'estil dels 70s. Després d'una sèrie de concerts i de treballs, treuen el seu primer àlbum a l'estiu del 2021. Anem a sentir aquest Heavier Than Stone, el tema titulat Get Out, Baby, Get Out, The Hornets. Bona tarda, amics. Això és Sonic Reducer.

Molt bé, seguim obrint foc aquí al Sonic Reducer. Ho fem amb aquestes dues setmanes que han sigut dramàtiques a la secció necrològiques del rock and roll. Primer perquè ens ha deixat Gary Angry Anderson, líder de la mítica banda de rock australiana Rose Tattoo. La cosa no pintava bé quan a finals d'agost van suspendre la gira, però ningú no esperava aquest trist desenllaç. Angry Anderson va liderar la banda des de la seva formació al 1976, amb la seva veu esquinçada i una potent presència escènica, deixant una petjada inesborrable en el rock internacional amb himnes com Nice Boys, We Can Be Eaten o Rock and Roll Outlaw. Angry era molt popular a Austràlia i fins i tot va fer d'actor a la pel·lícula Mad Max Más allá de la cúpula del trueno. Era petit, però, joder, quina presència que tenia. Anem a recordar-lo amb l'himne més popular de la banda, aquell de Nice Boys Don't Play Rock and Roll. És a dir, els nois bons no toquen rock and roll. Rose Tattoo, a la seva memòria. Molt bé.

The Headlines van llançar el 4 d'octubre del 2024 el seu últim àlbum d'estudi de 12 temes titulat Homewrecker. A través del segell Sunny Bastards, amb producció de K.B. Larsen i Hakan Sorle. L'àlbum està disponible a plataformes digitals, CD i vinil d'edició limitada. Pots trobar informació detallada sobre el llançament a InMusic. Aquesta és l'única informació que he pogut trobar d'ells, amics. Així que anem a sentir aquest nou treball, el tema titulat Death Trap, The Headlines. Uuuh!

L'altre dia vaig conèixer un grup, ells són The Crown Is Mine. I quina va ser la meva sorpresa? Que a l'hora de treure informació sobre ells em vaig trobar amb això. Després d'haver pres la decisió de fer una aturada indefinida amb The Crown Is Mine, hem pensat en publicar igualment l'últim LP que vam gravar i així donar l'oportunitat d'escoltar-lo a tots els que ens heu donat suport durant aquests anys. L'LP es dirà New Songs from the Last Notes i tindrà 4 temes. Doncs una llàstima, ja que m'agradaven bastant, però igualment punxarem d'aquest últim New Songs from the Last Notes el tema titulat Mercury Retrograde, The Crown Is Mine.

Molt bé, seguim aquí al Sonero d'Uster i ho fem amb The Blue Carpet Band, que és una enèrgica banda de garatge, punk i rock and roll salvatge originària de Londres. El grup és àmpliament reconegut en el circuit underground britànic, pels seus directes electritzants i frenètics, es descriuen ells mateixos al seu bandcamp com si Little Richard estigués al capdavant de Stooges o de Sex Pistols tocant al costat de The Cramps. A part d'un grapat de singles, només compten amb un LP, Rock and Roll Carpet del 2018, que compta amb una versió ampliada, una versió relight, que inclou el tema que ens ocupa. M'encanta el títol, My Jacket is Better Than Your Jacket. Mi chaqueta és més xula que la tuya. Temaco dels The Blue Carpet Band. Vamos pa allá. Que, por cierto, no está aquí así.

0: you want it?
1: No!
2: Personatges barra icones barra llegendes com Michael Monroe, Iggy Pop, Keith Richards o Angus Young haurien de seguir entre nosaltres eternament per ensenyar a les noves generacions el que és donar-ho absolutament tot pel rock and roll sense exemples de talent i actitud, però també de caiguda als infels i ressorgiment personal i artístic. El cinquè disc de la Michael Monroe Band porta per títol O Stellar i és una altra joieta a afegir a la seva excelsa discografia en solitari d'aquests últims 15 anys. Va tocar la setmana passada, va anar aquí una bona colla a veure'ls allà a la carpa del Poble Nou, em sembla que era.
3: Sí, correcte.
2: I la veritat que he vist coses i ha estat a l'altura, sí senyor. Anem a sentir d'aquest nou àlbum, el tema titulat Neutrobombs, Michael Monroe.
4: Yeah.

Punt rock del Southside de Chicago amb riffs desagradables i un problema d'actitud. Així és com es defineixen aquest quartet de la Motown anomenat Criminal Kids. Els van treure un disc, però es nota una hora lluny que no porten dos dies en això. Se'ls veu tables, bon riff i una bona veu rockera, que són bàsicament les cartes de presentació d'aquesta banda de temes sòlids i de tota la vida. Sense complexes i amb un propòsit molt clar, disfrutar i donar als seus seguidors cançons de qualitat i bon gust. Anem a sentir d'aquest àlbum homònim el tema titulat Vanity, Criminal Kids.

Molt bé, anem ara cap a Noruega, d'on són originaris Borderline Case, una banda de rock, punk i metal originària de Stavanger, a un tiro de piedra d'aquí. La veritat és que és un d'aquests casos que ens trobem de tant en quant, i és el fet de que pràcticament no hi ha informació de la banda a tota la web, tret del seu Facebook, que no s'actualitza des de 2023 i poc més. Només em consten dos llançaments discogràfics: Life, Love, Death, que és un EP de 2016, i Comeback, When It's a Catastrophe, d'una llarga durada de 2021. D'aquest darrer escoltarem el tema Bury My Bones, i ells són, com deia, Borderline Case.

0: Anem ara amb American Sharks. M'estaven esperant amb els braços oberts i les guitarres en l'aire per tornar-me boig amb el seu tercer disc d'estudi, titulat Not Dead Yet. Aquesta banda es forma el 2013 en format power trio a la vella usança i maneres el més analògiques possibles. Aquest mateix any publiquen el seu àlbum de debut, que ja els permet obrir concerts per a bèsties pardes com Clutch, G-Word o Red Funk. Anem a sentir aquest Dead Not Yet, el tema titulat Banger Head. American Sharks.
1: Well, I guess the first question is, y'all still headbang?

0: ¿Quién es el dueño de esta pocilga?
1: Yo soy el dueño de este local. Se lo compré a Grilly por $1,000.
2: Baje ese rifle. ¡Quieto! Es usted un miserable y cobarde hijo de perra. Ha matado a un hombre desarmado.
0: Pues debió haberse armado cuando decidió decorar su salón con mi amigo.
3: Molt bé, seguim amb Bent Out of Shape, que és una banda de street punk i oi procedent de la regió holandesa de Frísia. Estan actiu des de l'octubre de 2019 i a principis de 2020 van llançar la seva primera gravació. Demo 2020, un CD de 7 cançons, que és una demo que va tenir un bon acolliment i que els va valer un contracte amb el segell alemany Demons Run Armor Entertainment. D'aquell mateix any data l'EP Who Laughs Last, i després d'un parell de discos i singles compartits, el 2022 llencen l'LP Orrat on a New Ship, del qual escoltarem el tema Stack Night, Bent Out of Shape. Vinga, un poco de action street.

Per fi tornen Social Distortion, posant fi a 15 anys de silenci discogràfic, amb el que és el seu 8è àlbum. Born to Kill es diu, 11 cançons en què prometen un so fort que ha marcat generacions al rock and roll en Nord-Amèrica. Entre els temes trobem col·laboracions de Lucinda Williams i també de Ben Montec, que va tocar amb Tom Petty and the Heartbreakers. Mike Ness, ja recuperat d'un càncer d'amígdales, va presentar el seu nou material a l'Azkena Rock Festival el 20 de juny dins de la gira europea. Posteriorment s'embarcarà en una gira pels USA amb Descendants i The Chats com a teloners. Anem a sentir d'aquest nou Born to Kill la versió que fa del Wicked Game de Chris Isaak. Ja sé que és una versió molt estranya, no la fa del tot malament, però bueno, és una versió actual que estava dins del seu disc, així que ja la he colat per ahí. I hi ha una cosa més que em trec de sobre. Wicked Game, Chris Isaak, Social Distortion, Mike Ness.

Molt bé, seguim el moment cover amb Clover, una veterana banda punk plurinacional formada el 2010 amb seu a Madrid. El seu rotllo és un so clàssic de punk 77 amb influències del moviment Oi i del primer hardcore punk americà. Tot això, el seu darrer disc, A Rope For You, llançat el maig de 2025, s'atreveixen, atenció, a una versió de Thin Lizzy, ni més ni menys que el mític himne Jailbreak, un dels temes més coneguts de la banda també mítica de Phil Lynott. Spoiler és que no supera l'original. Anem a escoltar-la. Jailbreak per Clover.

0: puede ofrecer almacenes Smart. La encontraréis en la sección de caza y pesca. Esta maravilla ha sido fabricada en Grand Rapids, Michigan.
1: ¿Pero qué dice?
0: Su precio de venta es de 195. La culata es de nogal y los cañones recortados de acero azul cobalto. Tiene un gatillo finísimo, ya lo ven. Compre elegante. Compre en Smart. ¿Entendido?
2: Make War és una lluita. Aquest és el missatge amb què la banda de punk rock mexicana amb base a Brooklyn s'ha presentat al llarg de la seva carrera. Amb el pas dels anys, els Make War ha convidat el seu públic a lluitar pels seus somnis i a brindar pels seus èxits. Però ara, amb la publicació més recent de A Paradoxical Theory of Change, la banda exhorta els seus oients a lluitar pel seu benestar emocional i a combatre aquells dimonis interns que els poden arribar a intimidar. Una banda que em té bastant flipat i que no paro d'escoltar últimament, de veritat. Anem a sentir aquest A Paradoxical Theory of Change, el tema titulat Magic Walls, Make War. Uau!

Molt bé, ens desplacem a Itàlia, concretament a Trieste, d'on és originari el trio que porta per nom Border Bastard, format el 2007, i amb unes referències sonores de les que agraden aquest programa, ja que Border Bastard estan influenciats per bandes com Motorhead, Seque, Poison Idea o Turbonegro, que no és dir poc. Deia que es van formar el 2007, però no van fer el seu debut discogràfic fins al 2010, que quan van publicar una demo de 5 pistes amb el nom de la banda. Apadrinats per Cornell Cielo Records, que té sota el seu sostre bandes com Broken Dolls, Gonzales, The Homebreakers o Speedy Rocky, Border Bastard van treure el 2014 el disc 17 en números romans. També amb Cornell Cielo. Tenen un split amb Hobos que data del 2013. En fi, anem a escoltar un tema de Border Bastard, estès del seu disc aquest 17 i que està clarament inspirat per Motorhead. Això es diu Satan's Priest. Border Bastard.

Anem ara amb els finesos de Backstabbers, uns habituals del programa ja desaparegut del Ben Riller del Capi, tota una escola per nosaltres, sorgits el 2013 a Rovaniemi, en plena Lapònia finlandesa. Es pateixen sense descans al nord del país a finals del 2015 i van prendre la decisió de professionalitzar-se en totes les conseqüències, és a dir, deixar feines, estudis i fins i tot nòvies, muntant la seva base d'operacions a Helsinki. Com diuen ells, tot en nom del rock and roll. Compta'm amb 3 LPs des del 2017 i amb infinitat de singles. La banda s'ha mogut a l'underground prioritzant més la seva activitat en de directe, però havia d'arribar l'hora de donar el cop de puny definitiu a la taula i a finals del gener passat la banda edita For All the Bastards, la seva òpera prima. Anem a sentir aquest àlbum, primer àlbum, el tema titulat Black Smoke. The Backstabbers, ja, joder! Venga.

Wow, viene rollo del bueno. Un dels esdeveniments musicals de 2014 va ser la presentació del nou disc d'estudi de Nashville Pussy, una banda admirada aquí en aquest programa i liderada per Blaine Cartwright, Reuter Suites, amb l'incombustible bateria de Jeremy Thompson i la incorporació de la nova baixista Buene Buitrago. El nou disc en qüestió d'aquell 2014 portava per títol Up the Dosage i aviat algun listillo va dir que era com el back in black de la banda, fent la comparació evident entre la discografia dels Nashville Pussy i la dels AC/DC, que sens dubte era la banda més influent en el seu so. La banda potser havia perdut una mica el seu caràcter més brut i ruda, però va millorar en producció i els temes sonaven doncs, més elaborat. Tot i que en directe, com sempre, els Nashville Pussy ho donaven tot i discogràficament semblaven una miqueta més domesticats i més refinats per lo que fa el so. Diguem que és una evolució musical normal i sent un bon disc es trobava a faltar una mica de la part més salvatge del passat. Almenys jo en aquell dia ho vaig trobar millor que el seu disc anterior, que em va semblar molt fluix, que es deia From Hell to Texas. Anem a escoltar un dels temes d'aquest Up the Dosage, que es diu, sempre que són del sud, The Sud is too fat to rise again, és això. El sud està massa gras per ressorgir de nou. De Nashville Pussy, com sempre...

The Mean Men és una banda bastant emblemàtica del punk americà dels 80s, amb forts brots de protesta política i un humor bastant ofensiu. Aquest trio va demostrar tenir el que fa falta per no caure en les urpes del mercat comercial. Han estat una de les influències absolutes de les noves generacions. Per als amants del punk i per a ells que encara no coneguin res d'ells, punxarem del seu disc Savage Sagas from the Mean Men el tema titulat I'm Gonna Fuck You Up, The Mean Men.

0: Molt bé, doncs arribem així al final del Sonic Reducer d'avui. Agrair, com sempre, aquí al meu company i germà Rafa per tota la feina.
1: De res, home, per això estamos.
0: I aquí, doncs, com sempre, a Arita, a Jordi, a Loren i a Pau, que creu que ha ido a echar unos troncos a la serradera.
2: Però... Sí.
0: Està sacando lo mejor de sí mismo, però pronto volverá. I nosaltres, doncs, ens acomiadem. Seran unes setmanes difícils per fer programa perquè d'aquí a dues setmanes ve Sitges, on estarem tots allà. Si passeu per Sitges pel festival, doncs igual ens podem trobar i fer unes beers. Si no, doncs això, a la major brevetat possible que puguem, anunciem el programa. Després vindrà Cardo Terror, però jo crec que abans, entre Sitges i Cardo Terror, podrem fer algun programa. Ja anem anunciant. I, bueno, esperem que us hagi agradat la selecció musical d'avui. I bueno, doncs ens acomiadem. I ho he fet amb un grup que es diu, encara que estem al setembre allà, anem amb un grup que es diu Mid-July, mediados de julio. Bueno, és una cançó, que és la cançó que tanca l'àlbum homònim. Si ha tornat el Pau de plantar el pi. Un aplaudiment.
2: El Pino!
0: No, doncs bé, ja estem convertint el programa en un show absurd.
1: ¿Cómo se acaban estos, los juláis?
0: Mid-July és una cançó. Estamos en setembre, però anem a convidar-nos a una cançó que es diu Mediados de Julio. És una cançó que tanca l'àlbum homònim de la banda australiana de stoner metal i punk que es diu Bad Absalom. És un disc llançat el 2021. Mentre que la major part de l'àlbum destaca pels seus riffs pesats i ritmes accelerats de metal i stoner punk, aquest tema tanca el disc amb una atmosfera més pausada i relaxada, líriques, rotllo qualitat melòdica i tal, que crec que per acomiadar el programa va de collons. Doncs això, Mid-July, Bad Absalom.
1: Que pali que tiene mi David.
0: I ens veiem en breu. Doncs vinga, que
2: disfruteu. Vinga.

0: Són les 8. Estàs... Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Milers de persones es manifesten pel centre de Madrid amb el lema Ni una Mari Carmen més. La marxa ha començat a la Puerta del Sol i acaba al Congrés dels Diputats. La protesta, impulsada pel sindicat de llogateres, reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, que garanteixi contractes estables i congeli els lloguers. Una manifestació que afegeix pressió política de cara al Consell de Ministres de la setmana que ve. Sumar ha amenaçat de plantar-lo, aquest Consell, si dimarts no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial. Paral·lelament, el PSOE ha reobert converses amb Junts per intentar aconseguir els suports necessaris al Congrés. La mateixa dona de 87 anys ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a través d'un vídeo difós pel sindicat de llogateres. La Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts el decret per canviar el que considera lleis injustes que han provocat el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit i afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones.

0: els seus sistemes. L'operadora pública ha detallat que els seus serveis tècnics han comprovat les pàgines web i que la seguretat en totes dues està garantida. També ha recordat que cap sistema informàtic relacionat amb l'explotació ferroviària s'ha vist afectat i que la circulació de trens s'està desenvolupant amb total normalitat. D'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha assegurat aquest mateix dissabte que el govern espanyol treballarà incansablement fins a aconseguir l'oficialitat plena del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea. Ho ha dit i ho ha afirmat, afirmant que seran oficials aquests tres idiomes, reiterant-lo en el missatge de xarxes socials pel Dia Europeu de les Llengües. Justament aquesta setmana, recordem, s'ha produït un fet paradoxal. S'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU. D'altra banda, en plana cultural, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat al llarg d'aquesta jornada. La cultura popular ha estat protagonista i aquest vespre, de fet d'aquí mitja hora, a partir de 8:45, al Passeig de Gràcia, arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè, amb diables, pólvora i foc pels carrers del centre de Barcelona. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: directe a l'Enjoc, són 8:45 i continuem parlant de futbol, en aquest cas de la primera federació femenina, on tenim un únic representant català, jornada ja número 3, Jordi.
1: Sí, i que ha tornat a caure, ha tornat a perdre, és el Barça Atlètic, aquest cop ha caigut al camp de l'Osasuna, Osasuna 1, Barça Atlètic 0.
0: Un Barça Atlètic que, de fet, només ha sumat un punt de 6 possibles. Baixem una categoria, passem a la segona federació, el grup 2, on ja s'arriba la quarta jornada. 3 dels catalans han jugat avui i demà un duel català.
1: De moment ple de victòries, aquest migdia el Barça C s'imposava al camp del Múrcia amb una maneta, Múrcia 0, Barça C 5, i aquesta tarda els altres dos equips catalans que jugaven també han guanyat. A les 4 de tarda ho ha fet l'AEM, Elx 0, AEM 1, i l'Europa s'ha imposat al Villaviciosa Deodon per 1-3.
0: Una jornada aquesta que arrencàvem, que començava amb tots els catalans a les primeres 5 posicions de la classificació, si no fos pels 3 punts que li van treure a l'Europa. Això voldria dir que els 5 catalans acabarien pujant directament. Després dels resultats de la jornada d'avui veurem com canvien les coses. Ara mateix l'AEM ocupa la primera posició, seguit de l'Espanyol a falta del seu partit. L'Europa és tercer, el Barça C és quart i l'Ona de Sant Adrià és setè, a l'espera de disputar el seu partit en el dia de demà, com deies.
1: Sí, demà a les 11 del matí, Ona Sant Adrià, Espanyol B.
0: Doncs aquest duel català que tancarà la jornada pel que fa als equips catalans.
2: En Joc, el programa de l'esport català.
0: I anem cap a la primera federació masculina, el grup 2, jornada 5, on estem ben pendents del partit que està en joc a Tarragona, entre el Nàstic i el Sant Andreu. A Tere Ortega, Tarragona Ràdio, com estan les coses? Perquè ja l'hem estat arribant al tram final d'aquest partit.
3: 4 minuts més l'afegit, minut 86, i de moment el marcador continua en taules, el marcador del nou estadi Costa Daurada, perquè empaten a un al Nàstic i a la Unió Esportiva Sant Andreu. Recordem que els quadribarrats s'han avançat al minut 9 de la segona part amb un penal que ha transformat Àlex Bermejo, i al minut 70 arribava l'empat del Nàstic, gol de Carla Segura. Per tant, de moment empata a un. Quan s'enfila la recta final del partit, Nacho González i Xisco Campos, que han jugat les seves darreres cartes, ha entrat Albertito per Serrano i ha entrat per part del Nàstic Pere Marcos, substituint a Provenç, i Eugeni substituint a Oriol Subirat. Minut 86, recta final del partit, el nou estadi Costa Daurada, Nàstic 1, Unió Esportiva Sant Andreu 1.
0: Doncs de moment aquest empat a un entre Nàstic i Sant Andreu, veurem si en aquests 4 minuts arriba un gol o s'acaben repartint els punts als dos catalans. L'altre català, l'Europa, juga demà, Jordi.
1: I ho farà a les 4 de la tarda, estrenant entrenador a la banqueta, és el Luis Blanco, que arriba en el lloc de Joan Maria Jané, a qui acomiadaven durant la setmana, i per tant Luis Blanco, que s'estrenarà a la banqueta escapolada. Això a les 4 de la tarda, a Europa, Rayo Majadahonda, Can Dragó.
0: Doncs precisament, escoltem a Luis Blanco, que com bé deia s'estrena a la banqueta de l'Europa, feia la prèvia del que serà el seu primer partit a la banqueta de l'Europa.
4: El que volem és veure un equip valent, sobretot valent, que jugui el màxim possible cap contrari. Això és una situació difícil perquè els rivals són molt bons també, però aquesta mentalitat de ser valent, de recuperar la pilota el més possible, de ser un equip molt ordenat, de ser un equip molt competitiu. Això és el que volem instaurar a l'equip. O sigui, té un treball, però crec que aquesta setmana ja es podrà veure alguna situació d'aquestes, de veure un equip més visible i, sobretot, que connecti molt bé amb l'afició. Jo crec que això serà molt important. Treball i n'hi haurà moltíssim. O sigui que aquesta situació em posa content, estic tranquil per això. M'he trobat un grup humà molt bo, amb moltes ganes de créixer, i crec que aquesta és la base, no?
2: En Joc, el programa de l'esport català.
0: Doncs anem baixant categories. Ens aturem ara a segona federació, al grup dels catalans, que aquesta temporada és el grup 2, jornada 4 ja, Jordi. Tenim un partit en joc. Anem a repassar doncs què han fet el Barça Atlètic i el Penyesport i també l'Ebro Terrassa.
1: Doncs mira, Terrassa ha perdut el seu partit després de veure com al minut 5 es quedava amb un jugador menys. Finalment ha perdut el Camp de l'Ebre per 1-0. I el Barça Atlètic, en l'última actualització dèiem que guanyava per 1-0, doncs acaba de fer el segon i, per tant, guanya el Penyesport per 2-0 quan queden encara 14 minuts per acabar el partit.
0: I anem a veure, doncs, un que està guanyant, l'altre que acaba perdent. Anem a veure què està fent el Manresa, l'altre català que juga aquesta tarda des de les 7 de la tarda davant del Logroñés B. Ràdio Sallent, Jordi Giverra, com van les coses?
5: Doncs el Manresa ho intenta empatar aquest partit, però no hi ha manera. La defensa del filial del Logroñés està defensant-se bé. El seu porter, Tejada, està fent actuacions de mèrit i el Manresa domina, de fet, les aproximacions hi són. Potser falta una mica de fluïdesa a l'últim quart de camp, amb l'última passada, però sobretot està generant molt perill des de centrades laterals i jugades a pilota parada, però Tejada de moment ha parat les intervencions més destacades dels atacants manresans. De moment, minut 78, 0-1 de partit, domini absolut dels blanquivermells, però de moment falta aquest gol que mereix el Manresa.
0: Doncs veurem, Jordi, si acaba arribant doncs aquest gol que permetia al Manresa aconseguir l'empat. Com dèiem, el Terrassa acaba perdent davant de l'Ebro, un Terrassa que arrencava la jornada en tercera posició, doncs ara, de moment, amb la resta de marcadors de la jornada que ja s'han anat disputant, baixa fins la quarta posició al Terrassa, un Terrassa que havia guanyat els dos partits com a visitant i havia perdut a l'Olímpic, però avui com a visitant doncs no ha pogut sumar la victòria. Això deia Oriol Alsina, l'entrenador del Terrassa, després del partit.
6: No, mira, tinc molt de respecte pels àrbits, molt de respecte, són una gent que fan una feina molt, molt complicada, i per l'arbitratge d'avui no canviaré d'opinió. O sigui, no vull opinar de l'arbitratge d'avui, i per res és responsable l'arbitratge de tot això que ha passat avui. O sigui, ja sé que és incomprensible, però ha passat i ja està. O sigui, jo sempre valoro molt la feina dels àrbits. Per tant, no vull valorar el que ha passat avui. Hem jugat tot el partit amb un jugador menys, a 34 graus, amb un camp molt difícil per nosaltres, i hem competit i hem anat a per la victòria. En tot moment hem sigut dominadors del partit i en tot moment hem apostat nosaltres per al futbol. La veritat és que estic molt orgullós dels meus futbolistes i estic molt orgullós de l'afició que ens ha animat fins al 95.
0: Doncs aquests tres catalans que jugaven avui, de fet el Manresa encara està jugant, la resta de catalans ho faran demà, Jordi.
1: Sí, habitualment tenim al migdia algun partit, doncs no, podrem esperar fins a la tarda, podrem fer el vermut tranquil·lament, perquè a les 5 de la tarda, Espanyol B, Arnedo, Girona B, Osasuna B, Logroñés, Olot, i a les 6, Utebo, Reus, Rebis.
0: Doncs anem a repassar aquests partits perquè l'Espanyol B ha arrencat la jornada en quarta posició. Ara els resultats d'aquesta tarda l'han fet baixar fins la cinquena. Dues victòries, una derrota, rebrà el penúltim classificat, l'Arnedo. Espanyol B, Arnedo, demà a les 5 de la tarda. I Sergio García, l'entrenador de l'Espanyol B, que deia això a la prèvia.
7: Bueno, va ser difícil. Yo creo que es más parecido también a Peñasport, el Calamocha, que también era un partido difícil, aunque parezca el resultado que ha sido fácil, pero no es así. Nosotros empezamos muy bien, empezamos con un buen ritmo en los primeros minutos y este va a ser parecido. Yo creo que ellos tienen buenos jugadores, tienen un equipo veterano que saben hacer las cosas. Y nosotros, si no estamos al 100%, no hacemos las cosas como tenemos que hacer, y contrarrestarles a su equipo de ellos, pues nos va a ser un partido difícil. No, ellos se encierran bien, defienden bien, pues nosotros con nuestras armas intentar hacer daño y bueno, intentar conseguir otros tres puntos, que aquí en casa pues nos tenemos que hacer fuertes y intentar siempre conseguir victorias.
0: I també a les 5 de la tarda el Girona B rebrà la visita del que fins a la estoneta era líder de la categoria, l'Osasuna B. Veurem si el Barça Atlètic acaba aconseguint la victòria, per tant se situa líder, però a l'arrencada de la jornada l'Osasuna B era líder en ple de victòries, per tant el Girona B que no tindrà una visita fàcil. En Biel Ferrés, capità del Girona B, en deia això.
8: Sí, és un equip que ha començat molt bé, de fet va líder, no ha perdut, doncs això es mostra un equip molt sòlid, segur que serà un partit que ens costarà molt, però bé, com he dit, ens hem de fer forts a casa, hem d'intentar que Vidreres doncs sigui un fortí i bé, entre tots doncs, treballar per aconseguir guanyar-los i això, que les bones sensacions doncs segueixin i no decaure.
0: També a les 5 de la tarda, el Logroñés-Olot. Un Olot que visita el camp del Logroñés buscant la segona victòria com a visitant. El municipal encara no hi ha guanyat. El seu entrenador, Roger Vidal, deia això.
9: Un equip molt divertit de veure. És un equip jove, un equip molt vertical, un equip que és capaç de fer unes transicions superràpides, amb jugadors ofensius molt ràpids, amb molta qualitat. I haurem d'estar molt alerta, perquè és un equip que et pot donar la pilota en molts moments, però que té unes transicions molt, molt perilloses. I que després també, ofensivament, quan a joc associatiu també s'associen bé i són molt, molt ofensius. És un dels errors, no? Si sempre has d'anar a contracorrent, ja des de venir del partit es fa tot complicat, a nivell emocional l'equip després no està preparat i crec que és important ser capaços d'entrar al partit millor o de no encaixar tan aviat.

0: Federació Masculina, el grup 5, on juguen els catalans. Arribem ja a la quarta jornada. Jordi, un català, un enfrontament en presència de català, doncs ja s'ha disputat.
1: Encara està en joc el partit del Sant Joan Atlètic Montcada Tona. Primera part, recta final d'aquest primer temps. I guanya el conjunt local. Havia començat el partit amb victòria momentània del conjunt osonenc, del Tona, per 0-1, però el Sant Joan Atlètic Montcada ha capgirat el marcador i, com dèiem, s'imposa de moment 2-1 quan ens trobem en la recta final de la primera part, 3 minuts i escats per arribar al descans d'aquest primer partit de la quarta jornada de la tercera federació.
0: Ara acabarem de repassar aquesta tercera federació amb tots els partits de demà, però hem d'anar ràpidament cap a Tarragona perquè estava a punt d'acabar el partit entre el Nàstic i el Sant Andreu, però hi ha novetats a Tarragona Ràdio. Tere Ortega, es mou el marcador.
2: Ha marcat Àlex García en un contraatac en solitari. S'ha quedat sol davant de Gat, que hi és el porter del Nàstic de Tarragona. L'àrbitre ha donat per gol. Protestes del Nàstic de Tarragona que han tirat de la Challenge perquè revisés aquest gol, explicant o demanant que hi havia fora de joc, però sembla que l'àrbitre, que Sergio Escriche, té la decisió presa, que donarà per bo el gol de la Unió Esportiva Sant Andreu, i veurem quina és la decisió final de l'àrbitre del partit, que està ja al cercle central del mig del camp i ara ve a revisar, doncs, de nou aquest gol. Després de la revisió primera que ha fet del gol, la petició del Nàstic que revisés la jugada que considerava que era fora de joc, i ara és el que tornarà a mirar l'àrbitre del partit, Sergio Escriche Guzmán, i de moment impàs aquí al nou estadi Costa Daurada amb aquest 1-2. Queda per saber si l'àrbitre finalment decideix que el gol del Sant Andreu, d'Alexis García, puja al marcador, i clar, acabaria així el partit perquè pràcticament ja estàvem en temps d'afegir conclòs.
0: Doncs esperem, Tere, a veure què acaba decidint l'àrbitre. Sembla, per les imatges, que no hi hauria fora de joc. Veurem què acaba decidint l'àrbitre. Aguantem aquí amb tu per veure la decisió final, perquè és el que deies, eh? 6 minuts d'afegit i ja hem superat els 7 minuts. 7:36, per tant, xiularà l'àrbitre el que cregui definitiu després de revisar-ho al VAR, i doncs pràcticament ja acabarem el partit. Estem pendents, estem aguantant aquí amb tu a Tarragona a veure què diu l'àrbitre.
2: De moment l'àrbitre envoltat pels futbolistes del Nàstic de Tarragona, d'Eugeni, de Manel Royo, el capità del Nàstic de Tarragona, els futbolistes del Sant Andreu han celebrat amb la seva afició, que està la preferent alta del nou estadi Costa Daurada, aquest gol d'Alexis García, que ha arribat en temps de descompte, i ara tornen a esmairar al centre del camp, i gol, dona per vàlid aquest gol l'àrbitre del partit, gol d'Alexis García. Per tant, la cosa acabarà així, minut 98, Nàstic 1, Unió Esportiva Sant Andreu 2.
0: Doncs moltes gràcies, Tere, tornarem després per escoltar els protagonistes.
2: Fins ara.
0: I seguim, doncs, repassant la tercera federació masculina, els partits de demà, Jordi.
1: Ara t'has dit. Primer et dic que a la segona federació hi ha hagut novetats. S'ha tornat a marcar el Barça Atlètic, que fa el tercer i, per tant, segella la victòria davant el Penyesport. Minut 86 de partit, tercer gol del conjunt blaugrana. Barça Atlètic 3, Penyesport 0.
0: I això donaria al Barça lideratge, perquè
1: sí,
0: recordem que...
1: I a més sense encaixar cap gol, eh?
0: Exacte, amb 8 gols a favor, 0 en contra, un Barça Atlètic que se situaria líder, superant a l'Osasuna B, que és precisament el rival que demà, doncs, visitarà el municipal d'Olot. Repassem, doncs, els partits de demà d'aquesta tercera federació.
1: A 12:15, Fundació Esportiva Grama Vilassar de Mar. A les 12 del migdia, un grapat de partits. L'Hospitalet Cerdanyola, Mollerussa Cornellà, Poble de Mafumet Vilanova, Europa B Muntanyesa i l'Escala Martinenc. A 16:45 de la tarda, Peralada Atlètic Lleida, i a les 6 de la tarda, Badalona Sant Cristòbal.
0: Doncs comencem parlant d'aquest Grama Vilassar de Mar, un duel que començarà a 12:15. A les 12 hi haurà el duel entre l'Hospitalet i el Cerdanyola. Un Hospi que encara no coneix la derrota, busca la segona victòria com a local, rebrà un Cerdanyola que lluny de casa no ha pogut puntuar encara. Escoltem Raúl Page, entrenador de l'Hospitalet, que feia la prèvia d'aquest partit endavant del Cerdanyola.
3: La verdad que estos tres partidos que hemos empezado la competición hemos estado a un buen nivel, de menos a más. Y sobre todo, pues, con rivales directos, dos de ellos fuera de casa, también con muy buena imagen aquí el partido local. y bueno, hemos conseguido sacar un 5-9, que bueno, no, nunca es fácil en un inicio, no es siempre, pues a veces el equipo aún no está del todo trabajado, viene de pretemporada, entonces bueno, hay que estar contento. Pero claro, todo esto pues hay que corroborarlo ahora con estos dos partidos que tenemos en casa, primero Cerdañola, semana que viene Mollerussa, y de intentar hacer las cosas muy bien. En el momento que dejemos de hacer las cosas que nos han llevado hasta aquí, o en el momento que hagamos más cosas de las que debemos por ser un rival a priori algo inferior, nos vamos a equivocar. Entonces, bueno, estamos contentos, estamos trabajando muy bien, el día a día está siendo muy bueno, la plantilla está progresando claramente.
0: I demà a la tarda, a 4:45, el duel entre el Peralada i l'Atlètic Lleida. El Peralada no ha guanyat, està en zona de descens, doncs rep l'Atlètic Lleida. El seu entrenador, Juan Carlos Beltrán, deia això a la prèvia del partit.
4: Creo que el equipo va creciendo en diferentes aspectos, a nivel ofensivo, a nivel defensivo, a nivel de modelo. Y bueno, y ya dijimos desde el principio que íbamos a ser un equipo que nos iba a costar arrancar, y está siendo así, está siendo un arranque difícil, ¿no? Porque hemos tenido rivales difíciles, porque hemos tenido situaciones difíciles, como debutar en el Camp de Sports el otro día sin haber entrenado prácticamente nada allí. Son situaciones que no te lo ponen fácil, pero son situaciones que en el fútbol ocurren y que hay que saber adaptarse a ellas. Pero ahora también hay otro reto por delante que tenemos, ¿no? Que es ir fuera de casa y traer una victoria fuera de casa en un campo complicado como es este. Peralada es un equipo joven, con jugadores con hambre, con ganas de mejorar, con un entrenador que ya lleva tiempo trabajando ahí y que además lo hace muy bien. Y a partir de ahí pues nos vamos a encontrar pues con un equipo que tiene bastantes seguridades en lo que hace en su casa. Y pues a diferencia de nosotros, por ejemplo, pues tiene a lo mejor seguramente algunos patrones ya bastante adquiridos, ¿no? Y nosotros todavía no.
0: I mitja horeta més tard, a les 6 de la tarda, començarà el partit entre el Badalona i el Sant Cristòfol. Dos equips que han començat la jornada en la zona mitja de la taula amb 3 punts, el Badalona, i amb 4 el Sant Cristòfol. Genís Sampietro és l'entrenador del Badalona i deia això parlant d'aquest partit de demà.
5: És un equip mític de la categoria, sempre està en zona tranquil·la i mai pateix excessivament per baixar, tot i que una mica, no?, l'any passat, però sempre s'acaben defensant bé. Crec que mantenen jugadors que són veterans i que coneixen molt bé la categoria i tenen nivell, i crec que s'han reforçat molt bé, com amb el Pime, amb el Christian a l'esquerra, amb més jugadors, i crec que tenen un bon equip i un bon entrenador.

0: Repassem ara la Lliga Elite, que arriba a la segona jornada. El Prat és el líder en aquesta categoria, en el grup català de la Lliga Elite. No juga fins al dia 14, el Prat, el seu partit davant del Castelldefels.
1: Sí, perquè el Prat té un bonic camí a començar a partir de demà, que és amb la Copa del Rei, amb aquesta fase prèvia, que jugarà doble partit davant el Sant Rafael. Doncs en aquesta Lliga Elite hem tingut un primer partit aquesta tarda i ha acabat amb victòria visitant. Després de remuntar el marcador, ha guanyat el Viladecans. Argentona 2, Viladecans 3.
0: I pel que fa a demà, doncs la resta de la jornada.
1: Sí, a partir de les 12, 3 partits. Singuerlín Atlètic Sant Just, Sabadell B, Manlleu i Valls Sant Mauro. A un quart d'una del migdia, Turó Peira, Camp Vidalet, a les 4 i 5. Rubí Martorell, partit en directe per la xarxa Més, i a les 5 de la tarda Vic Horta, el partit del Prat, que ho comentàvem abans, i que jugarà el 14 d'octubre, com bé deies, serà contra el Castelldefels.

0: estàvem molt pendents també del que fes el Sabadell. Jugava aquesta tarda al camp del Celta a Fortuna. Doncs l'Adri Arroyo ens explica què ha acabat passant en aquest partit.
1: El Sabadell ha sumat un nou punt a domicili, fora de casa, tercer empat en quatre sortides en aquesta Lliga Hypermotion. És veritat que se li resisteix encara la victòria fora de casa, per contra, a la Nova Creu Alta ho ha guanyat absolutament tot. Avui contra el Celta Fortuna, a Banca Balaídos, una acció ha marcat molt l'inici de partit, al minut 4 o 5, una pífia monumental de Miqui Codina, que de cap li ha servit a Marín perquè enfilés sol contra Diego Foli i el superés fent l'1-0 momentani. Malgrat tot, ha esgarrapat un punt al Sabadell amb una acció d'estratègia, gol d'Edgar González, el primer del de Sallent aquesta temporada, i en línies generals un partit més ensupit, sense tant ritme com ens té caracteritzats el Sabadell de Ferran Costa, això sí, amb més domini arlequinat que no pas Vigués. El tècnic del centre d'esports feia aquesta lectura de l'1-1 avui a Terres Gallegues.
2: Penso que l'equip ha entrat molt bé al partit, hem tingut aquesta situació aïllada, ens han penalitzat, valoro doncs, que l'equip ha seguit en la seva línia, ha seguit anant endavant, s'ha entrat en el partit, naturalitzant l'errada, que és evident que no podem donar-li aquesta facilitat als rivals, però més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
1: De manera momentània i a l'espera que finalitzi demà i demà passat la jornada, el Sabadell recupera la seva posició de prestigi com a sisè classificat dins la zona play-off d'ascens a primera divisió després d'aquest repartiment de punts avui a Vigo, un partit que segurament era més de 0-0 que no pas d'1-1, però que acaba igualment en taules.
0: Futbol sala, el torneig obertura arriba ja a la tercera jornada. Un català ja ha jugat, l'altre jugarà demà.
3: El que ha jugat ho va fer ahir, el que jugarà demà és el Catgas Santa Coloma. Ahir el Barça doncs es deixava escapar la victòria al Palau i empatava a 2. Barça 2, Cartagena 2, malgrat els gols d'Adolfo i Sergio González. Els 4 gols es van produir a la primera part i, per tant, a la segona no es va moure el marcador amb el qual s'havia arribat al descans amb aquest empat a 2. I demà, com dèiem, perdona, el Santa Coloma que visitarà la pista del Manzanares a la 1 del migdia.
0: Doncs veurem què fa el Catgas demà. El Barça, com deies, empatava a 2, venia de dues victòries seguides al Barça i després, doncs, aquest empat en la jornada, en el dia d'ahir, de divendres. Invicta encara, això sí, el Barça, després de 3 jornades, ara mateix ocupa la tercera posició per darrere de Palma Futsal i de Jaén Paraíso. Escoltem Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça.
4: Sí, la verdad que ha sido una pena. Creo que un resumen global del partido, te puedo decir que en la primera parte creo que somos superiores a ellos y tenemos ocasiones bastante claras y que no las materializamos, y luego es cierto que con el 4-3 no lo aprovechamos, ellos hacen una buena defensa o nosotros más bien hacemos un mal ataque, y creo que luego con el 5-4 que hemos arreglado para ganar el partido, pues ellos han tenido ocasiones claras para llevarse el partido. Creo que el partido ha sido un poquito espeso por parte de los dos equipos, en la segunda parte sobre todo. También quizá ellos, que venían con bajas igual que nosotros, bueno, ellos el hecho de defendernos todo el partido en media pista, han subido muy pocas veces arriba. Bueno, ellos han venido a hacer su partido, que era defenderse ahí bien y meter balones al pívot, lo han hecho bien, de eso se han beneficiado en el segundo gol y ya está.
0: I després d'una derrota i un empat, el Catgas encara no coneix la victòria, la buscarà demà a la pista del Manzanares a partir de la 1 del migdia. Víctor Pérez, jugador del Catgas, deia això del partit de demà.
5: Bien, llegamos bien, hemos tenido una semana larga de trabajo, entonces hemos podido trabajar bien y estudiar bien a Manzanares, entonces creo que llegamos bien con todas nuestras armas y preparados para sacar los 3 puntos. Sí, claro, sabemos sobre todo la dificultad, ¿no?, de aquella pista. Manzanares es el primer partido que juega en casa, entonces sabemos que allí nos apretarán mucho la grada. Manzanares es un gran rival también, pero vamos con muchas ganas y mucha ilusión de poder sumar los 3 puntos. Sí, exacto, los dos necesitamos los puntos, un punto para cada equipo, entonces creo que será un partido bonito sobre todo, pero bueno, llegamos bien trabajados, con los deberes hechos y preparados para traer aquí los 3 puntos.
0: Doncs demà serà aquest partit del CatGas Santa Coloma. No hi ha competició femenina perquè s'està preparant ja la fase de classificació de l'europeu. Aquesta primera fase es disputa a Eslovènia i la Lliga Iberdrola, per tant, doncs queda aturada durant uns dies. De fet, no es reprendrà fins al dia 15 d'octubre. Anem a repassar alguns partits que teníem en joc en aquests moments, Jordi, perquè teníem alguns partits oberts a aquesta hora.
3: Doncs mira, te'n actualitzo 4. El Barça Atlètic acaba de finalitzar en aquests precisos moments, mentre parlàvem tu i jo, i ha guanyat per 4-0. Hi ha hagut un doblet final de Shane Kluivert, que, com dèiem, deixa el Barça Atlètic líder en solitari. El Manresa continua perdent 0-1, el partit encara està en joc. El descans de la tercera federació arriba al partit entre el Sant Joan Atlètic Montcada per 2-1, que guanya el Tona. I a la selecció espanyola guanya ja a Wembley, Anglaterra, ha marcat el català Lamine Yamal.
0: Doncs vinga, fem una petita pausa i tornem tot seguit amb tota l'actualitat. Encara ens queda repassar vàter, polo, hoquei i moltíssimes coses més. Fem una pausa i tornem ara mateix. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. Milers de persones s'han manifestat pel centre de Madrid amb el lema Ni una Mari Carmen més. La marxa ha començat a la Puerta del Sol i ha acabat al Congrés dels Diputats. La protesta impulsada pel sindicat de llogateres reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, que garanteixi contractes estables i congeli els lloguers. Una manifestació que afegeix pressió política de cara al Consell de Ministres de la setmana que ve. De fet, Sumar ha amenaçat de plantar aquest Consell si dimarts no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial. Paral·lelament, el PSOE ha reobert converses amb Junts per intentar aconseguir els suports necessaris al Congrés. La mateixa dona, de 87 anys, ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A través d'un vídeo difós pel sindicat de llogateres, la Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts aquest decret per canviar el que considera lleis injustes en l'habitatge que han permès el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit. Afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. En successos, tres persones han resultat ferides, una de gravetat en esfondrar-se aquest migdia al sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís de l'enfonsament s'ha rebut a la una del migdia al número 15 del carrer Pont a la barriada Nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'hi han desplaçat. Són 4 les persones que han resultat afectades. Un home ferit de gravetat, traslladat a l'Hospital Sant Pau de Barcelona, dos homes ferits lleus evacuats a l'Hospital de Granollers i un menor que ha resultat il·les. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos. D'altra banda, les pàgines web de DIF i de DIF Alta Velocitat tornen a estar operatives després d'hores suspeses com a mesura preventiva.

0: i que s'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU. A tot això, dia avui, parlant de cultura, en el que Barcelona viu una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè. Al llarg de tot el dia, activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de les ciutats. La cultura popular ha estat una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars. I aquest vespre, en marxa des de fa aproximadament mitja hora, un dels grans moments i més esperats de la Mercè, el seu correfoc pels carrers de Barcelona. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: Som en directe a l'Enjoc, 2:15 del vespre. Seguim repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Ens havíem quedat en el waterpolo, en la divisió d'honor masculina, que arriba ja a la segona jornada. 15 partits s'han disputat ja, Jordi.
2: Aquest migdia, 2 partits. El Barceloneta 23, Rubí 9, el Sabadell 22 i Cavalla 7. Més ja cap a la tarda, Mataró 13, Catalunya 10, Barcelona 14, Lleida 8. I ja ben entrada la tarda, Terrassa 13, Mediterrani 12 i Sant Andreu 15, Canoe 11.
1: Doncs ens centrem en aquesta golejada del Sabadell 22-7 endavant del Cavalla, la golejada de la jornada, sens dubte, encadena 3 victòries ja, perquè el Sabadell havia disputat un partit avançat de la jornada 3. Albert Espanyol, entrenador del Sabadell, valorava així aquesta victòria.
3: Molt bé, jo crec que avui hem fet un molt bon partit, hem guanyat amb molta solvència i crec que aquest ha de ser el camí, guanyar, ser superiors i demostrar-ho en l'aigua, no? Que potser el dimecres passat a casa del Medi doncs vam patir molt, vam estar a punt de perdre el partit amb una piscina que és molt difícil, però entenc que el camí que hem de seguir és aquest, el que hem fet avui. Guanyar així sempre dona motivació i et dona molta tranquil·litat, no? Llavors, que això sigui, esperem que això sigui un primer pas per seguir en aquest camí. Tenim dimarts Sant Andreu, que segurament és un partit difícil, i després ja encara anem a la setmana següent, tenim Rubí, després tenim ja competició europea, així que ja ens esperen ara reptes importants, partits difícils, i hem de seguir en aquesta línia.
1: Més igualat ha estat el partit entre el Mataró i el Catalunya. Se l'ha acabat emportant de 3 gols de diferència al Mataró, que suma la primera victòria de la temporada. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
4: Després de 2 derrotes contra el Club Natación Cavalla de Ceuta i l'Atlètic Barceloneta, el Solar Tradex no podia perdre l'oportunitat de sumar els 3 primers punts de la temporada contra un rival com és el Club Natació Catalunya, relativament assequible per als jugadors que des d'aquesta temporada entrenen Miquel Gasulla. El partit ha començat en domini dels locals, tot i que ha estat el Catalunya el que, gràcies a un gol d'un endolladíssim Pablo Xemir, ha encetat el marcador. Decida, però, el Solar Tradex ha posat la directa. 4 dianes, 2 Daniel Martí i 2 més d'Uriel Hurtado i de Daniel Ibailov han permès als mataronins arribar amb un clar avantatge de 3 gols, 4-1, al final del primer quart. El domini del Mataró ha continuat en el segon, parcial de 4-3, que feia que els locals gaudissin en la mitja part del seu màxim avantatge, 8-4. Tot plegat canviat després del descans llarg. El que era, fins aleshores, una matinal relativament plàcida s'ha complicat d'allò més. El Solar Tradex solament ha marcat un gol en el tercer quart, mentre que Pablo Xemir, 3 gols en aquest període, i Sebastián Susac s'encarregaven de col·locar el Catalunya a un sol gol de diferència del Mataró, 9-8, abans de l'últim parcial. El resultat suposava posar la por al cos i de quina manera dels mataronins quan faltaven 8 minuts de partit. La sort i l'encert del Solar Tradex ha estat el saber marcant els moments decisius de l'últim quart. Primer amb un doblet de Lluc Bertran en els 2 primers minuts i que han servit per col·locar momentàniament l'11-8 a l'electrònic i després, en l'últim minut, en sengles gols de Daniel Martí i de Daniel Ibailov que han allunyat definitivament el perill i que han possibilitat d'establir el definitiu 13-10 davant d'un Catalunya molt combatiu i que ha caigut amb el cap ben alt. Al final, doncs, Solar Tradex, Centre Natació Mataró 13, E+, Club Natació Catalunya 10.
1: Doncs precisament el Mataró i l'Atlètic Barceloneta, que és el líder, són els dos únics equips que ja han jugat a 3 partits. L'Atlètic Barceloneta, com dèiem, en ple de victòries, 3-3. De moment encara no coneixen la derrota ni el Barcelona, ni el Sabadell, ni el Terrassa. 2 victòries en 2 jornades i demà tindran l'oportunitat de sumar la tercera en la jornada 3. Quins seran els partits, Jordi?
2: A les 12, Barcelona-Cavalla. A 2:15, Rubí-Canoe. A les 4 de la tarda, Mediterrani-Echeide. I a les 5, Terrassa-Catalunya. L'Astralpul Sabadell-Sant Andreu es disputarà el 29 de setembre.

0: parlem ara d'hoquei amb la disputa dels World Skate Games que es disputaran a Asunción, a Paraguai. Aquest any la temporada d'hoquei patins doncs arrenca més tard. Aquest cap de setmana ha començat l'hoquei Lliga Catalana masculina i femenina. La femenina ja havia començat entre setmana i ja s'està disputant la segona jornada. Anem a repassar els partits d'aquesta jornada número 1 de l'hoquei Lliga masculina.
1: De l'hoquei Lliga Catalana masculina, ahir es va disputar el Voltregà 5 Lloret 2, dijous es va jugar també el Lleida 4 Vilafranca 1 i per aquesta tarda s'ha doncs, disputat el Noia 5 Vilafranca 0, el Calafell 2 Xum 1 i es troba en marxa a punt d'arribar, no, encara no, a la final de la primera part, el Reus 2 Caldes 1.
0: Doncs també hi haurà partits demà.
1: Sí, a partir de les 4 de la tarda, Barça-Alcoi. Tancarà aquesta primera jornada el partit entre l'Igualada i el Lleida, però no ho farà fins al 7 d'octubre.
0: Doncs amb els partits que ja s'han actualitzat i els marcadors finalitzats, el grup A, el líder de moment és el Noia, això sí, empatats a punts amb el Pons Lleida, que ocupa la segona posició. El Voltregà és el líder del grup B i el grup C, el líder de moment és el Calafell. Però com dèiem, encara hi ha alguns partits doncs, en joc. Pel que fa a l'hoquei Lliga Catalana Femenina, s'arriba a la segona jornada perquè, com dèiem, dimecres s'havia disputat la primera. Avui, doncs, aquesta segona jornada amb alguns partits que estan en marxa en aquests moments.
1: Ja han finalitzat el Sant Cugat 2, Palau 5 i el Voltregà 4, Vigues 4 i està en marxa des de les 8 del vespre, per tant, instants finals de partit, el Cerdanyola 5, Mataró 1.
0: Demà tindrem un partit també al migdia.
1: Sí, a les 12, Manlleu al Picat.
0: I també s'ha disputat el Voltregà Vigues, aquest duel que ens l'explica des de Ràdio Vic el Pep Portet.
2: Doncs ja estem aquí amb una de les protagonistes del partit que acaben d'enfrontar el Club Patí Voltregà i el Vigues i Riells, que ha acabat, com dèiem, un 4-4. Ha estat l'encarregada d'obrir el marcador i d'anotar el darrer gol del conjunt local. Ella és la capitana, l'Ester Vistós. Ester, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: 4-4, no sé què en podem dir del resultat. Una primera meitat que havíeu començat molt bé. Ha costat més de cara a gol la segona meitat.
3: Sí, sabíem que era un rival molt difícil, que sempre ens costa, i res, crec que hem fet una primera part espectacular, que anàvem a totes, que sabíem el que havíem de fer, i la segona part, doncs jo crec que amb tota la càrrega que portem durant totes les setmanes aquestes de pretemporada, doncs, tenim una mica aquest punt de físic que ens falta, que intentarem doncs, ajudar-nos totes entre cada una de nosaltres i tornar-lo a assolir, ja que bueno, som justetes de l'equip, que aquest any pujava la Julieta Rovira que bueno, en un partit amistós però se'ns va fer mal i estarà un temps de baixa i justament aquesta setmana també la Joana va tenir una petita rotura de l'adductor que també ens ha fet que siguessin més poques, però bueno, tot i així crec que les petites que ens venen a ajudar són un plus que ens donen, estan molt contentes i donen tot el que han de donar per nosaltres i ens ajuden moltíssim.
2: Ara t'ho anava a dir, les petites, però tenen 15 anys, molt menudes, però déu-n'hi-do l'hoquei que tenen a les mans.
3: Mare de Déu, crec que donen voltes a la meitat de nosaltres i parlo per mi, crec que tenen un joc espectacular que ens ajuden moltíssim i tenen aquella cosa que nosaltres no tenim i que ens ajuden a tots els partits.
2: Manlleu, proper partit, aquí sabem, se sap de sempre que aquesta Lliga Catalana és una mica una pretemporada, però com més lluny arribem, més partits juguem.
3: Sí, òbviament, tenim ganes d'anar a la final a 4, de ser-hi, de guanyar-la. Però bueno, la setmana que ve ens centrem en el derbi, no deixa de ser un derbi per ser Lliga Catalana, intentarem anar a tope, sabem que són rivals fortes, que les coneixem molt bé, elles ens coneixen molt bé, però bueno, crec que serà un partit molt maco de veure.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies, Ester, i molta sort.
3: A vosaltres, merci.
0: I també ha començat aquest cap de setmana l'hoquei Lliga Plata. Comencem pel grup nord, on s'han disputat alguns partits.
1: Dos partits, concretament, aquest migdia, el Congrés 2, Lubians 2. Tot i així, al descans, els catalans guanyaven per 2-0. Al final, han vist com els empataven el partit. I a la tarda, el partit que heu pogut veure per la xarxa, empat també entre el GEC i el Vilaseca, GEC 3, Vilaseca 3.
0: Doncs centrem en aquest partit, en aquest GEC Vilaseca, aquest repartiment de punts en aquesta estrena de temporada, i escoltem el Narcís Pijoam i l'Albert Carol, els jugadors del GEC i el Vilaseca.
4: Bueno, s'ha de dir que aquest partit ha sigut un partit molt, molt complicat. Al principi sí que hem començat el partit perdent 0-2 i ho hem pogut remuntar. Al final, la feina que fem cada dia als entrenaments ha sigut el resultat que ens ha donat aquest empat. principi, normalment, la calor d'aquest pavelló no ajuda molt. El parquet, que a tothom li costa, estem més acostumats, però Xavi que rellisca bastant. Molt contents per haver remuntat aquest partit. I sí, la primera part ha sigut una mica difícil els primers 10 minuts. No ens hem vist molt còmodes, però bueno, poc a poc la segona part, gràcies als 25 minuts, gràcies al físic que fem pels entrenaments, hem pogut donar un empat. No es pot donar per bo perquè volíem els 3 punts, però bueno, al final, com he dit, que hem pogut remuntar el partit, sí. Un punt sempre s'agraeix i és el primer partit, així que s'ha de seguir.
5: Ens ha costat molt al principi, després ens hem posat per davant i tal, però bueno, al final un punt. Equip nou, moltes coses a millorar, però és més fàcil ara començar amb un punt. Penso que està prou bé, hem començat guanyant, una pista molt difícil, a la mitja part anàvem guanyant amb un gol d'avantatge, i després aquí sempre costa molt, ells han jugat molt bé tant l'empat com el que és el 3 contra el 3-2, però bueno, m'agrada perquè no hem perdut la cara al partit, hem seguit fins al final, hem jugat intel·ligentment, era difícil també perquè estàvem amb les faltes molt justos, però bé, bé, molt content, un punt i a seguir.
0: Doncs escoltàvem Narcís Pijaume del GEC i Albert Querol del Vilaseca. La resta de la jornada, aquesta primera jornada del grup nord, es disputarà ja al novembre. I el grup sud, com ha anat aquesta arrencada de temporada dels resultats?
1: De moment tenim dos partits definitius, que són el Vilanova 1, el Covendas 3 i el Vendrell 4, el Sporting Alcoi 3, i es troben en joc encara el Sant Just 2, l'Espanyol 1, el Palafrugell 2, Mataró 2, l'Igualada B 0, Cerdanyola 2 i també el Manlleu 0, Mollerussa 0.

0: pendents aquesta tarda del duel català de Primera Federació Masculina de Futbol. Nàstic Sant Andreu ha acabat amb victòria del Sant Andreu a l'últim instant. El conjunt quadribarrat doncs, ha acabat aconseguint la victòria. Ens ho ha estat explicant la Tere Ortega de Tarragona Ràdio, que ara mateix doncs, està amb protagonistes, està amb l'Alexis del Sant Andreu.
1: Alexis García, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Enhorabona per la victòria, pel gol. Com ha estat aquest gol i com valores també com ha anat el partit i que al final, en temps de descompte, la Unió Esportiva Sant Andreu hagi aconseguit els 3 punts?
2: Bueno, molt content pel meu primer gol, per estrenar-me a la categoria. Bueno, al final m'he quedat allà despenjat, a Torices m'ha pogut veure i fer-me la passada. I una vegada doncs, ja he encarat a porter, he pogut definir bé i donar els 3 punts a l'equip.
1: Quin valor li dones a aquesta victòria al nou estadi a Tarragona i en una setmana amb doble partit veníeu d'empatar davant del filial del Real Madrid, avui victòria a Tarragona, això pot reforçar l'equip?
2: Sí, i tant, crec que ningú de fora s'esperava que Sant Andreu avui guanyés al camp del Nàstic, ho hem aconseguit. Bueno, ara seguir en aquesta dinàmica a casa, fer-nos fort i continuar sumant també de 3.
1: Gràcies, Alexis.
2: De res.
3: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
0: Tercera jornada a la Lliga Asobal. Evidentment, el Barça està al Mundial de Clubs d'Egipte i no juga, però sí que ho està fent en aquests moments el CAC 7 Balonmano Granollers. Juga a la pista de l'Alacant des de 8:45 del vespre. Com li van les coses, Jordi?
4: Doncs ha arribat al descans amb 4 gols de diferència i al minut 12 de la segona part manté aquesta diferència el conjunt ballesà i ho fa per 23-27. Recordem que el Granollers en les anteriors dues jornades havia començat amb victòria i, per tant, necessita el triomf per mantenir-se al capdavant d'aquesta classificació que, de moment, comanda el Bidasoa Irún, amb 3 victòries en 3 jornades. El Barça porta 2 jornades només perquè està disputant aquest Mundial de Clubs i, per tant, una victòria del Granollers el deixaria segon o empatat amb el líder, que seria el Bidasoa.
0: Exacte, un Granollers que busca el 3-3. El Barça, com deies, doncs està al Mundial de Clubs. Aquesta jornada havia de jugar davant del Ciutat Real. No hi ha data, de moment, per aquest partit. Anem cap al handbol femení, cap a la divisió d'honor femenina, la segona màxima categoria estatal, on només hi tenim un representant català. Ha començat aquest cap de setmana, aquesta tarda, la competició. Jornada 1, què ha fet el Lleida?
4: Ho ha fet amb males notícies, ha començat amb derrota a la pista del Zuazo, Zuazo 25, Lleida 21, Lleida que, com igual que l'any passat, doncs buscarà assegurar la permanència el més aviat possible.
0: I anem cap a la divisió d'honor masculina. Aquí sí que ja arribem a la tercera jornada, ja una mica més de rodatge. L'únic català que tenim en aquesta categoria, com li han anat les coses al Barça Atlètic?
4: Doncs ha guanyat per la mínima. Ho ha fet per un gol de diferència en la seva visita a la pista de l'Amenábar Zarautz. Amenábar Zarautz 32, Barça Atlètic 33 en aquesta tercera jornada.
0: I anem baixant categories, anem a primera estatal masculina. Els catalans es troben al grup D, jornada ja número 2.
4: Sí, i amb tots els partits disputats. Per exemple, tenim el partit que ja es va disputar el dimecres. Va ser el La Salle Montcada 26, Sarrià 32. Ahir divendres també es va jugar un altre partit amb empat al marcador, Garbí Palafrugell 25, Calella 25. I aquesta tarda s'han disputat els següents partits. La Roca 27, Sant Esteve Sesrovires 28, Esplugues 28, Sant Vicenç 33, Sant Esteve Palautordera 29, Sant Joan Despí 34, Sant Quirze 28, Sant Cugat 32. El partit de la jornada el podríem catalogar d'aquesta manera. El Bordils 31, Sant Martí Adrianenc 29 i el Granollers B 35, Oar Gràcia 32.
0: I un partit que ens queda per demà, un partit que havíem disputat ja el divendres, no sé si l'hem repassat,
4: sí,
0: Jordi.
4: Sí, empat a 25 entre el Palafrugell i el Calella.
0: Doncs vinga, aquí deixem doncs, ja de repassar l'embol.

0: victòria del Sant Andreu davant del Nàstic. I és moment de tornar cap al nou estadi de Tarragona, on la Tere Ortega de Tarragona Ràdio ara té protagonistes del Nàstic de Tarragona.
1: Salutem el capità de Nàstic, Manel Royo. Bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Quina explicació li dones a aquesta derrota amb aquest últim gol encaixat en temps de descompte i si consideres que ha estat injusta?
2: Bueno, és futbol, no crec massa en les injustícies, crec que sí que hi ha situacions que com a equip hem de tractar de gestionar d'una manera diferent, millor, però com venia dient els teus companys, crec que és una derrota completament diferent de la que vam sofrir al Corcón. A casa ens sentim forts, venim empujats per la gent, crec que es crea una molt bona comunió cada cop que juguem al nou estadi, fruit també d'una afició que mai decau i de dues victòries que ens van impulsar fortament aquí a casa a l'inici de temporada. Avui crec que bueno, l'equip estava convençut de sumar la tercera consecutiva a casa. Aquestes ganes de victòria ens han jugat una mala passada al final, perquè bueno, malauradament només sortir la segona part ens hem trobat amb un penal en contra, però l'equip, com et dic, hem pujat per un nou estadi que tornava a apretar, tornava a vibrar, ha aconseguit el gol de l'empat. I les sensacions al camp eren que ens podíem tornar a emportar els tres punts i l'equip volia més. Fruit d'aquesta ambició d'anar pel partit, una pilota parada a favor al final, que segur que hem de gestionar millor, no ho hem fet i ha caigut de l'altra banda.
1: Xisco Campos parla d'aprenentatge. No sé si tu tens aquesta mateixa sensació, que el Nàstic és un equip molt jove que s'està fent, buscant la seva essència, i que tu com a capità i més veterà tens aquesta missió de transmetre aquest missatge perquè segueixi aprenent.
2: Sí, està clar que bueno, com et vinc dient, crec que és una derrota completament diferent de la que hem patit al Corcón. Pretemporada parlàvem que hi hauria derrotes inevitablement durant l'any, però que volíem que aquestes derrotes tinguessin uns mínims que s'havien d'exigir pel club que és, per l'escut que representem. Crec que avui sí que s'han complert aquests mínims, crec que l'afició, tot i perdre, surt contenta del seu equip, no amb el resultat, òbviament, però sí amb l'esforç, i és un fet que, òbviament, el Corcón no era de la mateixa manera, no? Ens ha de servir, com tu dius, d'aprenentatge, som una plantilla jove, però alhora hem de fer una passa endavant perquè la Lliga no s'atura i el futbol va molt ràpid, no? Cada setmana tenim una oportunitat nova i necessitem avançar processos per no caure.
1: Gràcies, Manel, capità.
2: Merci.
1: Doncs el capità del Nàstic, Manel Royo. Al final el Nàstic ha perdut per 1-2 davant de la Unió Esportiva Sant Andreu. Els quadribarrats s'han avançat al minut 9 de la segona meitat quan Àlex Bermejo ha transformat un penal. Empatava el Nàstic al minut 70 amb una passada de Diego Gómez, que ha sabut transformar en gol Carlos Segura, però en temps de descompte era Alexis García que feia pujar l'1-2 definitiu al marcador. Avui el primer derbi català de la categoria amb un estadi, nou estadi de gala, 8.344 persones, 800 d'aquestes eren aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu. És tot des de Tarragona, bona nit.
3: En joc.
0: Parlem de hoquei herba de la divisió d'honor masculina que arriba a la segona jornada.
4: Aquesta tarda s'ha disputat un partit amb empat a 2 al marcador entre el Club de Campo i el Júnior.
0: I demà hi haurà 3 partits més a presència catalana.
4: A les 12 del migdia, Atlètic Terrassa-Apolo, Barça-Sanse Complutense i Agara-Terrassa.
0: I a la divisió d'honor femenina, jornada 2, Júnior, Polo, Atlètic, Terrassa van guanyar la primera jornada, Terrassa i Agara encara no han aconseguit guanyar la jornada demà.
4: A les 11, Sardinero, Atlètic, Terrassa, a les 12, Terrassa, Júnior, a 1:15, Polo, Sanse, Complutense, i a la 1 del migdia tancarà aquesta segona jornada de la divisió d'honor femenina el tenis Agara.

0: Hoquei gel a la Lliga Loteries, la divisió d'honor masculina, s'arriba a la jornada 2.
1: I ho fa en dos partits que es troben en joc. El Barça, per cert, descansa a la Lliga Nacional Masculina i en aquesta mateixa divisió doncs el Puigcerdà està jugant el seu partit a la pista de gel del Haka i de moment en el primer període està perdent per 2-0. Haka 2, Puigcerdà 0. A la Lliga Nacional Femenina en marxa també el partit del Puigcerdà, en aquest cas a casa, i de moment en el primer període no s'ha mogut el marcador. Puigcerdà 0, Txuri Urdin 0.
0: Parlem ara de rugbi perquè la divisió d'honor masculina també arrenca aquest cap de setmana.
1: Sí, i ho farà demà i ho podreu seguir en directe per la plataforma digital La Xarxa Més. A partir de les 12 del migdia, la Santboiana rep al seu camp El Salvador. I també tenim Elit Masculina, que també arrenca competició, en aquest cas amb duel català, també a les 12 del migdia, Barça-Sant Cugat.

0: actualitat esportiva del cap de setmana. Ens quedàvem pendents d'escoltar alguns protagonistes. Comencem amb la jugadora del Futbol Club Barcelona, Aitana. Bon matí. El Barça ha guanyat al camp del Logroño United per 0-2. Es manté líder en ple de victòries en aquesta arrencada 5-5.
1: Molt contenta d'haver pogut tornar a jugar a futbol, que és el que m'agrada i pel que he vist. Han estat uns mesos difícils, ja des del desembre de l'any passat que em vaig lesionar. Doncs han estat mesos complicats, no? Però bé, també un aprenentatge dia a dia, conèixer el meu cos, de conèixer també les lesions greus, que no les coneixia ni les vull tornar, me les vull tornar a trobar. Però bé, molt contenta, després de tot aquest treball a l'ombra, dia a dia, tenim paciència, per tant, victòria positiva i també dia positiu, perquè al final tothom ha tingut minuts i ara venen partits xulos, partits complicats, que a totes ens agrada jugar i que volem guanyar també. No?
0: Doncs d'aquest 0-2, a participació de mai s'aconseguia el 0-1 al minut 17. És una de les joves jugadores del planter blaugrana, una de les perles del futur del conjunt de Pere Romeu. Escoltem-la.
2: Para mí es un orgullo poder entrenar el día a día con todas las mejores jugadoras del mundo. Intento aprender de cada una de ellas y muy feliz y muy orgullosa de poder ser titular hoy y poder marcar mi primer gol. Agradezco a todo el staff, a todas mis compañeras de la base, las de ahora, y sobre todo a mi familia que siempre está conmigo y a mi hermano Ziad. Pues la verdad es que todas son referentes, son muy buenas y intento aprender de todas un poquito y para ser mejor el día a día.
0: I una altra protagonista femenina, segona divisió femenina de futbol. Avui l'Europa ha tornat a sumar la victòria. S'ha emportat aquest triomf per 1-3 del camp del Villaviciosa d'Odon. Sumant un nou triomf, com dèiem, està a la part alta de la classificació. Escoltem la seva entrenadora, Nani Aces.
3: Bueno, es diu aviat, és dur dir-ho en veu alta. Són molts dies que l'equip no guanyava fora del Sardenya o lluny de la nostra gent. I ostres, quin escenari més complicat avui per fer-ho. Se'ns ha posat tot al revés quan faltava poc temps de partit i em quedo amb aquesta capacitat de reacció de l'equip, de no voler marxar d'aquí avui sense els 3 punts i no només haver fet un gol, sinó haver fet el de la tranquil·litat, que era l'Utres, i poder marxar a casa amb aquesta festa que han fet ara de mestres.
0: I a segona divisió, el Sabadell està en zona de promoció d'ascens, tot i que avui ha acabat empatant el seu partit al camp del Celta Fortuna. Escoltem el seu tècnic, Ferran Costa.
4: Penso que l'equip ha entrat molt bé al partit, hem tingut aquesta situació aïllada, ens han penalitzat. Valoro doncs, que l'equip ha seguit en la seva línia, ha seguit anant endavant, s'ha entrat en el partit, naturalitzant l'errada, que és evident que no podem donar-li aquesta facilitat als rivals, però més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
0: Acabem amb dos resultats, Jordi.
5: Sí, en bàsquet a la Lliga CB, al descans, el Barça de guanya 52-47 a l'Eima Corunya i el Granollers està guanyant a 11 minuts pel final a la pista de l'Alacant, 25-32.
0: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb l'Albert García a la producció, el Roger Aliaga al control del so i els que us hem parlat, Jordi Cervantes i Anna Freixa. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. Recordeu que podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu a la nit de dissabte.
6: La xarxa de comunicació local.
7: 90.7 FM.

0: veu. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Tella. Milers de persones s'han manifestat pel centre del Madrid aquesta tarda i vespre amb el lema Ni un americanament més. La marxa ha començat a la Puerta del Sol i ha acabat al Congrés dels Diputats. La protesta, impulsada pel sindicat de llogateres, reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, que garanteixi contractes estables i congeli els lloguers. Una manifestació que afegeix pressió política de cara al Consell de Ministres de la setmana que ve. Sumar, de fet, ha amenaçat a implantar el Consell de Ministres de dimarts si no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar aquesta crisi residencial. Paral·lelament, el PSOE ha reobert converses amb Junts per intentar aconseguir els suports necessaris al Congrés. De tot això, la mateixa dona de 87 anys ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A través d'un vídeo difós pel sindicat de llogateres, la Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts un decret per canviar el que considera lleis injustes en habitatge que han permès el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit. Afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. Moment de parlar de cultura. La nova porta de l'infern ha enlluernat el correfoc de les festes de la Mercè fa una estona al Passeig de Gràcia. Es tracta d'una infraestructura de 14 metres d'amplada i 7 d'alçada, dissenyada per l'artista Daniel Esteban, que ha ocupat pràcticament tot el tram central d'aquesta noble avinguda. Era la novetat d'enguany i ha estat un dels grans reclams abans que el foc ressaltés tot el muntatge, i és que s'ha fet amb prop d'un miler de representacions de parts del cos, com ara braços, peus, torsos i cames. Un cop els diables han encès la pirotècnia del portal, la trentena de colles han desfilat amb els seus diables, bèsties i dracs. L'espectacle ha concentrat milers de persones, entre seguidors barcelonins i també turistes. D'altra banda, parlem també de cinema, perquè la coproducció catalana 5 Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha marxat del 74è Festival de Sant Sebastià amb premi. La pel·lícula ha recollit la Concha de Plata a la millor interpretació de repartiment per Javier Cámara. El nom propi de la nit, però, ha estat el de Mike Leigh i el seu manifest en defensa dels serveis socials públics Tender Loving Care, un film que s'ha erigit amb la Concha d'Or, a més de rebre l'estatueta a millor guió i millor interpretació protagonista per Kate O'Flynn. El curtmetratge Ningú Borda, una producció de l'ESCAC dirigit per Julia Colwell Serra, ha estat distingida amb una menció especial de la secció Nest. D'altra

0: En el capítol anterior...
1: Us heu d'imaginar l'infrafoscor com un lloc ple de túnels sí. i ponts de pedra i, de sobte, un bosquet...
2: És com anar
1: de...
2: per dins un formatge. Convoco la Dawam. Mm-hmm.
1: Corre! On hi havia el príncep d'Erendil? No hi és?
2: No he vist el cos.
3: Hi ha alguna senyal? De...
2: No, o sigui, no sé si pot haver-se arrossegat pel seu propi compte... Pot ser que els gnolls se l'hagin endut. No he vist cap rastre de sang obvi per seguir.
1: Noteu que el terra tremola, que les parets tremolen.
2: Rotllo terremoto o terremoto barra s'està acostant algú molt en plan...
1: No. Rotllo cosa de les parets i de les cavernes. Vale. No ben bé vostra.
4: Està tremolant una altra mica tot, eh?
1: Sí, i de fet, si mireu amunt, perquè és per on sentiu més soroll i tal, veieu com... El sostre comença a escardar-se i necessitaré que tots en feu una tirada de salvació de destresa. Us ha caigut el sostre a sobre i a mesura que obriu així una mica els ulls i la pols comença a aixecar-se i tal, veieu que el camí per on anàveu ha estat tapat tant per davant com per darrere.
2: Mare meva.
1: Però amb tota la caiguda se us obre un camí diferent. Ben tornats a la taverna de Neverwinter anomenada La Font del Gat. Tornem a ser aquí després d'aquesta breu pauseta i tenim els aventurers que tot just han tingut un regal caigut del cel, és a dir que t'ha caigut el sostre.
3: Ah, sí.
1: De sobte el Gerard fa una altra campanya.
3: Una pedra al cap,
1: Exacte.
4: La nena està en plan ai,
1: tot sencer.
4: El meu cap.
3: Nana, està bé, està bé.
4: No, però, tinc la sensació com si hagués perdut, si tingués punts de vida, com si hagués perdut set.
1: Efectivament, és això el que us ha passat.
2: D'una escala de l'1 al 31, em trobo un 27 sí. més o menys.
1: Molt bé, com bé us explicava just abans d'aquesta pauseta, el camí cavernós per on anàveu, així rocós i tal... després d'aquesta petita allau del cel que heu tingut, de sobte, per davant, ha quedat ple de roques i pedres i no es pot continuar avançant, i per darrere, més o menys, el mateix. Però en el mateix despreniment s'ha obert una entrada cap a una altra caverna a la dreta.
4: Vale. Bueno. Estic veient estrelles, però... Sí.
2: Tu i qui més?
1: Exacte. O sigui, els altres tots sencers.
2: Voleu agafar una horeta en plan posar-vos vendes al cap?
4: No estic tan malament.
3: Puc tirar paraules curatives? És que tu crec que estàs bé, però la Elez crec que està fatal. Acabo de fer les mates i està molt malament. Està a 9 punts de vida, ara.
4: Hòstia, sí.
3: És que té molt poca vida. Puc tirar paraules curatives?
1: Sí, clar.
3: Sí? Vale.
1: Endavant. Canta-te algo, nen.
3: Doncs...
1: Dedica-li algo.
3: Tiro paraules curatives avançades. Uh-huh. Canto algo que és... Ai, cura-te el dedet, sisplau. Cura-te el dedet, sisplau. Au. I això Molt la bé. Cura, perquè són així les paraules curatives.
1: Molt bé.
3: Un total de 2 daus de 4. T'agafo un prestat. Puc?
4: Ah, crec que
1: és.
3: I que el cura un total de 8 més 2, 10 punts. El màxim possible, perquè òbviament la cançó és xulíssima.
2: I, tens un més 2 de carisma?
3: Més el carisma? Ostres, uau. Tinc... No, són 2 daus de 4...
2: Més el teu carisma.
3: Més 3 de carisma. Són 11, cert? Pues ja està
1: Very
3: bé.
1: Good.
3: Torna a estar bé.
1: Molt bé. Com si no li hagués caigut una pedra al cap.
3: La nana està bé, trobo que ho necessitaria, també.
4: Jo crec que pot aguantar bé.
3: Sí? Vale, pues ja està. Sí. Pues em callo.
1: Jo d'allò.
4: Tenia, o sigui, a veure, us dic, tenia 28, ara tinc 21.
3: Vale.
4: Vale, prou bé.
3: Sobrevivible.
4: Sí.
3: És que l'Elde m'ha fet la sensació, l'he vist fatal, em fa la sensació.
4: Sí, sí, sí. Sí.
5: L'Elde, si em passa qualsevol cosa, sisplau.
4: Està, tia?
1: Premonició, de sobte.
2: Sí, ho ha agafat heavy, eh?
1: Sí. No és tot expressament, eh?
2: O sigui, bàsicament, se'ns han tallat tots els camins, menys el camí nou que s'ha obert, no?
1: Exacte.
2: Doncs anem cap allà.
4: No hi ha molta alternativa.
1: I us endinseu, bueno, us endinseu, no aneu així a lo loco, però vull dir, quan passeu a la caverna nova que se us ha obert, veieu que és lleugerament diferent.
2: Jo li diré al Jim Jar que estiguem els ulls oberts per si en algun moment veu una sortida que torni a reconnectar amb camins que conegui, perquè dono per fet que aquesta cova que acaba d'aparèixer...
1: No li sona. No, no té un cartellet que digui Blink Dance, són cap aquí.
4: És diferent per què?
1: En el sentit que...
4: Està plena de diamants a les parets.
1: Ai, de 50 por cadascun. Sí. No, és més humida. I veieu, de fet, com que els peus, de moment, per la sola de les sabates, hi ha com aigüeta. No és aigua bruta, és aigua com... Això, és una caverna on segurament, doncs, potser hi ha un riu a prop o un llac petit, una... Bueno, només un llac, una bassa, una coseta així.
4: Però i el terra i les parets són dures o són toves?
1: Són dures. Vale. O sigui, és caverna igualment, vale. És roca... però està humida, surt aigua d'alguna esclatxeta, no sé què...
4: Que jo he vist Star Wars i es fiquen dintre de...
3: Estem al cuc.
2: Total.
3: A dintre del cuc de Dracamar.
1: Sí. Exacte.
4: Vale.
1: No. Aquí no hi ha Star Wars. Tot i que, si heu vist l'última nota de premsa de Dungeons and Dragons, hi ha una col·laboració amb Star Wars.
2: Ah, no, vaig veure com vas passar.
3: Però no, sí. No, no,
4: algú ho faran.
1: Sí, sí.
4: Tinc una... campanya o el que sigui. Que
1: alguna cosa, sí, sí.
4: Bueno,
1: també fan un altre cop coses amb Dragonlance, no sé, fan coses xules, es veu. No la vaig seguir gaire, però...
4: No, Wizards of the Coast, si voleu patrocinar-nos.
1: Ara hi corre.
4: Ja sabeu.
3: Estem disponibles.
1: Exacte. Doncs això. Llavors, passeu primer, teniu una caverna més o menys ampla i llavors, just al davant, no és que estigui jo donant per suposat que aneu a cegues endavant, però com es veu, que veieu com la caverna més o menys ampla, com de això... de... com de...
2: Convoques tu llums ballarines?
4: Sí.
1: De 12 peus d'ample.
2: Ah, vale.
3: 12 peus d'ample és un poc, no?
2: És poquet, són
1: sí,
2: 3
1: sí, sí.
2: metres.
1: Exacte.
2: Bueno, ah, una mica.
4: Un armari, pràcticament.
1: No, però tenint en compte que anàveu per una de 8 peus o 10. O sigui, clar,
2: una
1: són...
2: mica més ample, sí, sí.
1: Exacte, però més és una part ample que després dona a una entradeta a dos camins que es bifurquen.
2: Vale.
3: Sempre dos camins que es bifurquen.
1: Bueno, és que està ple de túnels, això. És l'impreposcòmic, vale. Meu.
4: Jo crec... Bueno,
1: és el túnel d'Horta.
2: Sempre esquerra o sempre dreta?
1: El laberint d'Horta.
4: Fem dreta. Doncs
2: pues per la dreta.
3: Pues,
2: sí.
3: Pues dreta.
1: Molt bé, doncs cap a la dreta.
2: O sigui, va, donc per fet que si no has dit res, els dos túnels no hi ha cap diferència, òbvia. En plan, no hi ha una pila de calaveres en un...
1: No.
3: I tartes de poma, ara, esclar, d'altre.
4: Muerte aquí.
1: Exacte. No, o sigui, més o menys. També perquè us he dit com el que veieu des de dins de la caverna. O sigui, sí. Si voleu, us explico quan arribeu a la bifurcació, sí. Perquè entenc que aneu caminant.
4: Sí.
1: Semblen més o menys iguals.
2: Sí, vale. Pues, dreta heu dit?
4: Sí.
2: Pues anem per la dreta.
1: Molt bé, doncs cap a la dreta, camineu una mica, però no gaire, també, i el que trobeu és com un cul de sac.
4: Ah, vale, pues.
1: I el que hi ha és tot d'aigüeta i tal, i veieu per això que l'aigüeta que cau per les parets, que ja us dic, això és més o menys la tònica del que heu vist fins ara en aquestes dos trossos de caverna, hi ha una part... en què l'aigüeta és una mica més fosca.
4: Fosca de bruta? Fosca...
1: Sí, sembla com fosca així com gris, fosc...
4: Vale.
3: Et sona d'algo, gens, ara, això?
4: Aigua bruta.
1: Suposo.
3: Doncs pues es tiren cap enrere, no? Llavors, vale. Què volem?
2: Sí, jo no em posaria a jugar amb vessals bruts.
1: Sí. No, o sigui... Exacte, o sigui, no...
4: O sigui, puc fer alguna tirada d'investigació o el que sigui, o no?
1: Sí, si vols, sí.
4: La supervivència, investigació, què prefereixes?
1: Natura, en realitat.
4: La natura, tinc un més un. Vale. Dos, tres. Està salada.
3: És que no crec que no et deixi ni això, no? Com...
4: És aigua.
1: En plan, com ho investigues, en plan... Mires, ensumes,
4: o sigui,
1: toca... Què fas?
4: Jo crec que m'apropo a l'aigua, segurament, si sí, veig que no està traient clarament fum perquè és àcida o el que sigui, la toco
1: no, sí.
4: i oloro una mica.
1: Vale, la toca.
2: La nana explota.
1: Entra en combustió. No entra en combustió.
3: He de dir que et passen coses molt divertides, nana.
1: Exacte.
4: Potser sí que necessitem paraules curatives en un moment.
1: Quan ho toques, et pica.
4: Vale.
1: I el que et passarà serà...
4: Que tampoc fico la mà sencera, en plan toco
1: no, els dits. Però ho toques.
4: Sí.
1: Amb
4: no,
1: un...
4: No me baño de... Que bé.
1: Vale.
3: M'estic preparant perquè et surtin ulls a la punta dels dits, val.
1: Ok. Vale. De sobte...
4: Va, cagada. Per tocar aigua de color.
1: Molt bé. Això més... Això... Hòstia, però, cabron.
4: Escúchame.
1: T'endús, de sobte, perquè has rebut un atac d'un esquitx d'aquesta aigua...
2: O sigui, la nana s'acosta i l'aigua li salta a sobre.
1: Sí.
4: Vale.
1: L'aigua, que és pel que veieu com una mena de cosa més llefiscosa, et fa 6 punts de mal contundent més 10 punts de mal d'àcid.
2: O sigui, en el moment on veig...
1: I en aquest moment, tireu-me tots per iniciativa, sisplau.
4: Vale, em quedo a 5 punts de vida.
2: Mare meva, ara anem.
3: 12 iniciativa. Ah, no, perdó.
4: Això no és el dau, no?
3: Sí, és el de 20.
4: Ah, sí, vale.
3: Sí. 12 més... Jo 16, el Mendel.
1: Vale.
4: La nana 6.
3: Iniciativa pels NPCs era la d'Exterifia.
1: Destresa, sí. Exacte. La nana, perdona?
4: 6, vale. I el Jim Jar era destresa... 3.
3: El des 21.
1: 3?
4: Estic tirant fatal.
1: Un 3?
4: Pobre. Perquè ha tret un 1.
1: Hòstia, cabron. Perdó. Disculpen.
3: El de 21.
1: Vale. I Isar?
2: L'Isar i l'Escambell van junts.
1: Oh, cuqui.
2: Perquè dos han tret un 6.
1: Estupendo. Molt bé.
3: És una mica la relació que tenen un pare amb un gos que diu no compraré aquest gos i després acaba sent millor amic. És com...
1: Totalment.
4: Total.
1: Aquí no em portaràs un gat abandonat i el gat es passa l'estona a la seva falda.
2: Com de familiaritzat està l'Isar amb les gelatines?
1: Me l'he imaginat de petit a banda d'estudiant jugant amb un slime. De fet
2: no puc fer tirades si vols de
1: sí.
2: Història, naturalesa, arcana.
1: Sí, jo crec que seria més naturalesa
2: naturalesa i arcana tinc el mateix.
1: Sí, bueno, això et diria. El que no sé si té...
2: No.
1: No, eh?
2: Un 1.
1: Opa, molt bé.
2: No.
1: Wow.
4: De cop el Lizard ha fet Akira.
3: Forget everything you know about.
1: Aviam, bueno, sembla una cosa molt llefiscosa com...
2: Sí. Però o sigui, clarament l'aigua ha atacat a la nana.
1: I ara que ho veieu perquè s'ha mogut i és aquesta cosa que sembla que té consciència, o sigui, no consciència en el sentit de us pot articular una frase completa, sinó com que té motivació, que es mou per si sola i tal, veieu que sembla més com llot, no? com fang, com alguna cosa així. I bueno, pues no, és el seu hàbitat natural segurament, perquè la caverna és d'aquest rotllo. I si us sembla bé, comencem pel començament. Eldeth, que ha tret un 21.
3: A la Eldeth li fa un multiatac.
2: O potser l'Eldeth pot anar corrent i treure la nana.
1: També pot fer-ho.
3: Claro, sí,
4: o posar-se entre mig.
2: Pues bueno, clar, és veritat, no estàs inconscient encara, no et pot estirar, però...
1: Clar, no.
3: I en putxar sí, l'slime no es pot, no?
2: No,
3: vale.
2: I potser tampoc ho recomano.
1: Tocar no sé si és el millor.
2: Vull dir, acabem de veure que se li ha tirat a sobre a la nana, i o sigui, el mal que li ha fet, els 10 punts eren d'àcid, oi?
1: Sí.
2: En pla, o sigui, està la nana...
1: Vale, exacte.
3: La Eldred sí que pot emputxar a la nana, no? En plan, com anar fins a la nana i emputxar-la, com treure-la del perill.
1: Suposo que sí.
4: Però perquè m'allunyarà un cub, només...
1: Sí, aviam, tampoc és...
3: No sé com funcionen aquestes coses a nivell mecànic.
1: tampoc és enorme, o sigui, és més o menys igual d'ample, en algun punt, al final de tot, una mica més ample, rotllo, imagineu que és com en con, vale? Però més o menys és igual d'ample que la caverna anterior, que són això, 3 metres però i
4: estàs,
1: tal.
4: Estàs parlant de caverna o de les...
1: De la caverna, de la caverna, ah, vale. No, del...
4: No, del bitxo.
1: Del bitxo, que és un llot o us. Ah, vale. És com es... Com...
2: És un llot gris.
1: Exacte. Però l'Isard no ho sap.
2: No, no ho sap la Leo.
1: Doncs això, aquest llot gris, bueno, és de mida mitjana. No és, no en el sentit que no és una cosa enorme de 5 metres, és més com, com vosaltres, una mica més
4: pequeño. Com els humans.
1: Sí, exacte.
2: Vale.
1: Però no té forma humana,
2: sí,
1: és
2: un moc.
1: Exacte.
2: Vale.
1: És així d'allà fiscós.
3: Vale. Pues faig multiatac i disparo, vale, i disparo a esto dos cops.
1: Mhm.
3: Està 20, no?
4: Sí.
3: Vale. 19 i 12.
1: Vale,
3: entren
1: els dos.
3: Okay. Entren els dos?
1: Mm-hmm.
3: Vale.
2: Bueno, però...
3: Són més, no? Són
1: sí, sí,
3: 21
1: sí.
3: I 14, segurament. Okay. Vale, i fan un de 6.
1: Entenc que això és amb l'arc, oi que sí?
3: Sí.
1: Vale, vale.
2: Un de 6 o un de 8?
3: Un de 8, perdoneu. Perdoneu. Un 8... Més 10 de mal, un tir, i l'altre 5 més 2. Has fet un...
1: Dóna'm la matemàtica completa, si és possible.
3: 7 i 10.
1: 7 i 10, o sigui, 17.
3: 17.
1: Molt bé.
2: De mal punxant.
3: De mal, okay, punxant. Que no està mal, Elez. No està mal.
1: No, no, pas mal, pas mal.
2: Necessitava un arc, no li agradaven les ballestes.
4: Sí.
1: Estava clar. Molt bé, doncs... La, això, l'Eldez ha llançat un parell de fletxes, que han impactat les dues al llot gris, i el que sí que veieu és que la punta de les fletxes després d'haver impactat i que el llot gris hagi reaccionat com el mal o el cop, es desfan. Entra el mal, però veieu com que, aquest, que la fletxa hi ha algunes parts que es desfan.
3: Entenem que millor no tocar-lo, no?
2: Possiblement.
3: Vale.
1: Vale. Següent és el Mendel.
3: El Mendel tira paraules curatives immediatament a la...
1: A la nena.
3: A la nena. I això són dos daus de 4, que són aquest i aquest.
4: Exactament.
3: Moltes gràcies. Són 4 més 3, més 3, que això són 10. 10 punts de curació per la nena.
1: Epa! Vale, molt bé!
4: Estic a 15 ara.
2: Brum, brum, brum, brum.
3: I ja està, no faig res més.
1: Vale.
4: Gràcies.
1: Paraules de curació és una acció addicional, no?
4: Sí.
1: Podries fer
2: si
1: alguna cosa amb la teva acció, si vols.
2: Disparar, si
3: ah, puc disparar,
1: exacte.
3: Puc disparar amb una ballesta.
1: No podries fer un altre encanteri.
3: Vale, però sí que,
1: però sí que pots, exacte.
3: Vale. Doncs llavors disparo amb la meva ballesta de mà. No, no vull tocar aquell bitxo.
1: No vols anar i...
3: No vull.
1: I acariciar-lo una mica i...
3: I és 15 més... més són 20 en total.
1: Entra, molt bé.
3: I un 10 de 6. Són 5 més 3, 8.
1: Molt bé.
3: De mal per front.
1: Doncs en el moment en què... ballesta?
3: Ballesta, home, sí.
1: En què el teu virot petit impacta el llot gris, altre cop veus com algunes parts d'aquest virot es desfan, però sembla que ha estat suficient com perquè el llot com esclati de sobte i ho esquitxi tot al seu voltant, però sense causar mal, senzillament com es dispersa per tot arreu. I em sembla que no hi ha més a dir o a fer sobre aquest llot gris.
4: Ah, ja no està. Ah, vale.
1: Sí.
2: Nana, estàs bé?
4: Sí, menys mal esperada, però ostres, quin surt m'he donat, mare meva. Però bé, veig que t'has una mica xamuscada, crec, no sé.
2: No sé què és aquest bitxo, però potser en aquesta cova anem amb compte...
3: Amb qualsevol líquid, no?
2: Sí, amb vessals que puguem trobar.
1: Sí, veieu alguna roba de la nana que està com... Així treu una mica de fum. No se li està cremant res, però és com l'àcid aquest, que és corrosiu. Molt bé, i fins aquí, si voleu... O sigui, entenc que mireu la resta de la caverna.
2: Sí, que no hi havia
1: no res. Hi ha res.
2: Vale, doncs pues tornem enrere.
4: Sí,
2: i anem per l'altre túnel.
4: Vale.
1: Molt bé. Anem
4: ara,
1: cap a...
4: Ara, sabent que i en París jo crec, a veure, la nana almenys aniria una mica més amb sigil o més...
1: Vale.
2: Podem intentar.
1: Podem intentar-ho.
2: Però llavors igualment... anirem sense llum.
3: Tenim a la Eldez que la... Tenim que la Eldez té a propietats, com avantatge a percepcions, a tirades de percepció activa, d'escolta i de...
1: Això està guai.
3: Vista. I vista, que potser ens pot bé...
1: Sí.
2: Que l'Eldez estigui a la White.
4: Sí, que estigui a la White.
1: Doncs això fem, i res, o sigui, desfeu el camí un altre cop, la bifurcació no sé què, continueu endavant, i aneu a parar a un lloc que no és... O sigui, ja no és caverna, sinó que és com un cub, en el sentit que està construït com un cub, com sembla que...
2: Vale, o sigui, sembla que això ho hagi...
4: És una sala.
1: Sí, però... però bueno.
4: Una sala habitació.
1: Sí, sí, sí, sí, la construcció ja no és només rocosa, és rocosa igualment, però sembla com que algú, en
2: sí,
1: algun
2: sí.
1: moment...
2: No
1: com...
2: és, o sigui, són línies rectes, en plan, no és natural.
1: Exacte.
4: Vale.
1: I m'esteu dient que aneu amb sigil? O amb... què esteu fent?
2: El vull dir, si anem digueu, amb sigil, exacte. Hem d'anar sense llum i llavors tu no t'hi veus.
4: Vale.
2: Però...
4: O l'alternativa és que la Eldez vagi atenta.
3: Que vagi atenta. Entenc que sigil també vol dir anar un poc a poc i...
4: Sí, jo em referia més a anar a poc a poc.
2: Sí, a poc a poc, 100%.
3: Vale. I anar alerta sí. i...
1: Aneu alerta, ok. Sí. En sigil llavors entenc que no, perquè continueu anant amb llum sí. i tot plegat. Per tant, no podeu passar desapercebuts, però sí que esteu intentant veure sí, abans sí. no us vegin.
2: I no fer jale, rotllo, òbviament. Sí. Sí. No si trobem algú de cara, cara, però que si hi ha una persona tres túnels més cap sí. allà...
1: Perfecte.
3: No ens escolti. I si la Eldez ha de comprovar coses, doncs que comprovi coses.
1: Vale.
4: Li podem doncs, aguantar l'escull quan... i el panxoíssim.
1: quan arribeu a aquesta sala nova... necessitaré una tirada de l'Eldez a veure què...
3: Amb avantatge...
4: Aquesta no és de 12. Ah, sí, sí que és de 12.
3: De 20. De 24.
4: Sí, sí, sí.
3: Ai, de 20.
1: De 24. De 24.
3: Damn. Tants de números dels darrers 5 minuts que se m'escapen. És un 15. A més...
2: Percepció. De l'Eldez.
3: De l'Eldez, que és més 5.
1: Nice.
3: És un 20.
4: 20.
1: Molt bé.
3: Molt bé.
1: Doncs l'Eldez, ja que va al davant a mirar-ho tot...
3: Pot no anar al davant, no? Ah, bueno.
1: Bueno, sí, jo entenc sí, que és el més pràctic.
4: Sí.
3: Ens la mataran.
2: O sigui, jo vaig al davant amb la Eldez.
1: Sí, o sigui, no vas sol a 3 metres per davant. Vale. Entenc ja. que esteu en grupet, doncs la persona vale. que va al davant o les dues persones que van al davant, perquè tampoc no hi ha un munt d'espai més en aquests vale. carrerons, o sigui, una o sí. dues persones màxim.
4: La nana s'ha quedat, o sigui, s'ha dut
1: un ensurt petit,
4: llavors s'ha quedat enrere agafant-li la mà al Mendel.
1: Oh, Cuqui. I ara l'Isard. Vosaltres dos. molt bé. Doncs l'Eldez us fa així un moment i us assenyala amunt i veieu com de dalt cauen gotes d'una cosa que sembla que té tota la intenció d'atacar-vos, que és exactament el mateix que heu vist abans.
4: Vale.
1: I per tant necessitaré...
4: Iniciativa.
1: Exacte.
2: Molt bé.
1: Però no us ha sorprès, no us ha...
3: Ah,
1: no sé què.
3: Fantàstic.
4: 14. Vale, el Ginger 14.
1: Vale.
4: I la nana 6.
1: Vale. Ànims, nana. De tot se surt.
3: Mendel 18.
1: Vale.
3: I
1: Eldez
3: 5 més, Eldez 7.
1: Okay. Isar?
2: L'Isar un 12 i l'Escambell un 13.
1: Okay. Oh, continueu anant junts, eh? I el Coso en qüestió. Va molt bé.
4: No, va molt bé per nosaltres o va molt bé per ell? Per nosaltres el mateix.
1: Qui sap? Molt bé. Va anar l'hora, però deixaré que el Mendel vagi primer.
3: Vale. Puc fer... l'espai que tenim, puc fer una tronadora més o menys que no ens toqui a nosaltres però que li faci mal només a ell? Sí, no? En plan...
1: Hem quedat... per reubicar-nos, eh?
4: Que
1: l'entrada van els dos. Però jo... tu quan ho llences... que vam quedar que hi havia una distància entre el que tu llançaves. No era immediat, oi?
2: És immediat. És on estàs tu, o sigui, 15 peus cap endavant.
1: Exacte.
3: Però doncs... em puc moure
4: jo. Clar, pots moure't endavant, disparar-ho i tornar
1: enrere. Ja, però és que no, és massa estret, no pot passar. Esteu a l'entrada, just. Esteu a l'entrada just, l'Eldez i l'Isar.
3: Vale, pues llavors li...
1: O sigui, si vols els envies a ells endavant, però no seria l'ideal.
3: Li faré burla maligna.
1: Vale.
3: Faig burla maligna.
2: Espera un moment.
3: Ah, perquè no és suficientment intel·ligent.
2: Ara t'ho dic, eh?
3: És 4, 4 d'intel·ligència, diria.
2: If the Cathar can hear you... The... Ah, no, mira, és burla viciosa en concret.
3: És la risa, és la risa riuleta, sí. Que ha de ser intel·ligent.
2: Burla viciosa, només t'ha de poder sentir, no fa falta que t'entengui.
3: Vale.
2: En plan, pots insultar-lo i no t'entén i funciona igualment.
1: Vale.
3: Vale.
4: I escolten aquestes coses?
2: Entenc que perceben.
1: Si no em diu que no.
4: Vale.
3: Vale.
1: Si no em diu que no, entenc jo que...
3: Vale, doncs pues és un dau de 4, que són dos de mal.
2: Sí.
3: Psicològic. Vale. I després
1: psíquic. Ha de passar
3: una tirada
1: psicològic, se'n va a la sessió de teràpia.
3: Ha de passar una tirada de wisdom o tindrà desavantatge als seus atacs.
2: Bueno, i el mal també.
1: Exacte.
2: O sigui, sí, també... les dues coses passen només si falla la tirada.
1: Sí, exacte, vale. Perquè és un truc.
2: Sí,
1: no?
3: Va, sí, és un truc.
1: Vale. Llavors, és una salvació de perdó, torni?
2: Saviesa.
3: Saviesa, sí.
1: Ok. Amb un DC de...
3: 13. Tira, jo et diré si la passes o no la passes.
1: Això no va així. Molt bé, no la passa, per tant s'endú el mal que tiraràs tu ara mateix. Que em...
3: Ja l'he tirat,
1: dos.
3: Ja l'he tirat, són dos.
1: Dos.
2: I el seu pròxim atac té desavantatge.
1: Ah. Vale. Ho tindrem en compte perquè bé,
3: és només,
1: ara...
3: És només un?
2: Crec que sí, ara t'ho dic.
4: Si és un truc, jo crec que sí. Que
1: sí, a mi em sembla que és només un.
4: Si no seria com les flames aquelles.
3: Bueno, seguim, si no, i...
4: Sí.
3: I...
1: Vale, anyway, com que ve ara... atacarà l'Eldez, que és una de les dues que té al davant, amb desavantatge.
2: Sí.
1: Ok. I llavors serà un 12. No sé si li dona o no li dona, m'ho has de dir.
3: No, no li dona, no li dona.
1: Vale? Doncs veieu com aquest llot gris que està caient al damunt intenta esquitxar l'Eldez, però pel que sigui l'Eldez aconsegueix fer un gest i no li toca. Continua estant, això sí, al sostre i el que farà és tirar una mica enrere, cap al fons. O sigui, no és una caverna enorme, la sala on heu entrat.
4: Va, s'allunya.
1: Són com... Això, és igual d'ample, sí, igual d'ample que les altres, però aquesta vegada com en cub.
4: Vale.
1: Un quadradet. Vale, passats aquests torns, li toca el Jimjar.
4: Vale, el Jimjar intenta disparar dos cops amb la ballesta.
1: Mhm. Uh-huh.
4: Llavors dispara, no té avantatge ni res, però el sneak attack no, és l'extra damage. Vale, un tindrà extra damage si dona. 7 i 6, que se li ha de sumar. 4, 7, 8, 9, 10, 11. Amb 11 entra? 10 i 11?
1: Sí.
4: Ah, vale, doncs entren els dos.
1: Uh-huh.
4: Llavors el primer atac, que és un... un dau de 6, que el de 6 és el quadrat, sí. Vale, 4 més 2 són 6, uh-huh. Més sneak attack, perquè no, entenc que no l'estan...
2: Té
4: gent, aliats.
1: No té ningú a prop.
2: O sigui, si s'està tirant cap enrere.
1: S'ha tirat enrere.
4: Ah, no té ningú a prop, vale. Pues llavors,
1: i no hi ha hagut atac d'oportunitat en realitat perquè estava al sostre, per tant, jo entenc que no donava atac d'oportunitat.
4: Vale, doncs pues 6 més 4.
1: Vale, o sigui, 10 en total, no?
4: Sí.
1: Ok. Virots, oi?
4: Sí.
1: El mateix, o sigui, us vaig recordant que passa el mateix, parts del virot es desfan quan toquen aquesta cosa.
4: Vale.
1: Acabat el torn del Jimjar, escambell.
2: L'escambell es posarà a donar voltes sobre si mateix i farà servir la seva acció per esquivar.
1: Vale, estupendo. Acabat el torn de l'escambell, Isar.
2: Molt bé. L'Isar senyalarà el moc, se li posaran els ulls completament de color negre i el moc sentirà una campana que sona i m'haurà de fer una tirada de salvació de sabidoria.
1: Molt bé. No, era només en atac el problema.
2: Sí, sí, sí.
1: Vale.
3: I de fet ja està, no? En plan...
1: Sí, ja està, ja ha fet el seu d'aixonses. Vale. Amb un 9, sospito que no la deu passar.
2: Un 14 necessita.
1: Vale.
2: I està ferit perquè ha rebut la teva burla psíquica.
1: Uh-huh.
2: Per tant, li faré un de 12 de mal necròtic.
1: Ok.
2: 12.
1: Molt bé. Doncs així com abans heu vist què ha passat quan algú acaba amb un llot gris, veieu com l'Isard des del davant de tot ha assenyalat i d'alguna manera que no sabeu ben bé explicar, ha fet esclatar aquest llot gris, que de sobte veieu com tot el que no havíeu percebut d'ell perquè estava al sostre, llavors com tot regalima des del sostre i acaba a terra, però inert.
4: Vale.
3: L'has assenyalat? I s'ha mort.
2: Sí, es diu màgia, amor.
4: Amort.
3: No m'havia fet mai això.
2: Lisa, sí, sí, amort. Sí, sí, m'has vist fer-ho.
3: I això passa que... pues no m'havia fixat.
2: Molt de tant en quant, perquè sí, normalment jo sóc més d'esgrima, però vull dir, si tinc algú que està lluny...
3: Pensava que era el primer cop, perdó.
2: No.
4: Vale.
2: No ho faig servir gaire, crec que només ho he fet servir una o dues vegades, però és un truquet que tinc.
3: Sempre que assenyales.
2: Bueno, i haig de posar-hi intenció.
3: Ah, vale. Vale, ok.
4: Igual que tu, no sempre que parles o et rius a algú, li fas mal.
3: Ja, vale, és veritat.
1: Bueno, però a vegades fa mal al cor.
4: Ja, això és veritat, sí, pobret.
2: Mendel. Seguim.
1: Això intenteu, perquè...
2: Bueno, clar, si hi ha
1: veieu...
2: més mocs, no.
1: Veieu el cub per on éreu, llavors només hi ha com un altre camí on podeu seguir, entenc que us gireu a mirar sí, què
4: no,
1: hi ha allà.
4: No hi ha res en aquesta sala més enllà del bitxo aquest.
1: No, és, bueno, això com aigüeta i tal.
4: Vale.
1: El que sí que noteu és que mentre esteu aquí i van passant aquestes coses, com noteu l'aire com més carregat. Però
4: què vol dir que fa, o sigui, fa més calor o fa més humitat?
1: No, o sigui, la humitat ja hi és, però com això, com que pesa més l'aire, no canvia la temperatura.
2: Vale.
1: És més la vostra percepció.
2: Com més dens.
1: Sí.
2: Com més, una mica com, o sigui, com humit, no? O sigui,
4: més humit.
2: Estic intentant pensar,
4: com una sauna.
2: O sigui, jo quan penso aire dens és o de calor o de humitat.
3: Però és més de narrativa, no? Que...
2: Sí,
3: no estem nerviosos.
2: És per imaginar-m'ho jo, saps? Plan,
1: sí, sí, seria més... Suposo que seria més d'humitat.
2: Sí,
1: sí,
2: o
1: però com
2: de tancat.
1: De tancat. Més de tancat.
4: Vale.
1: Vale, llavors arriba un moment en què, això, us gireu i mireu com cap on continua el camí.
4: Sí.
1: Però veieu que el camí està com tapat de dalt a baix... no és ben bé una paret, sinó que és una mena de substància en
2: és
1: què...
2: És un altre moc.
1: No ho sabeu, o sigui, encara no us hi heu acostat prou,
2: sí.
1: Però té un color així verdós i veieu que per dins s'hi mou una mena de restes esquelètiques, el que abans era un drou, suposeu, que porta una massa a la mà.
4: Com ho sabeu?
2: Com
4: veieu
2: que és un drou? Les orelles no tenen os.
1: No, però perquè algunes parts estan esquelètiques, vale, d'altres
2: vale,
1: no.
2: Vale.
1: Llavors,
2: o sigui, no és un esquelet net.
1: No.
2: Vale.
1: Amb un cartell aquí. Era un drou quan estava viu.
3: Era un esquelet lleugerament racista.
1: O sigui, no, però en plan, les mans potser sí que estan esquelètiques, però hi ha una part de la cara en
2: o sigui,
1: què sí que veieu el color.
2: Exacte. Uf, quin horror.
4: Vale.
1: I això, veieu que en el que hi havia una mà, doncs porta una massa que més o menys brilla i tal, i en penjat del cinturó hi ha una bossa que possiblement seria de monedes o el que sigui.
4: Mm.
3: O de diamants, de 50 poc.
1: Qui sap? Però no són tocant a terra, o sigui, estan surant
4: ja,
1: en alguna cosa.
4: És, sí, vale. Podem identificar què és aquesta cosa?
1: Sí.
4: Sense tocar-la.
2: Ara
1: sí,
2: dir,
1: si
2: jo,
1: voleu,
2: no jo no m'hi penso acostar.
1: Si voleu acostar una mica.
3: Podem
1: mirar.
3: Atacar tots a la cosa alhora, o sigui, per si
2: sí.
3: De cas.
2: Ara va dir, jo vull, o sigui, per veure si hi ha reacció o alguna cosa així, agafar una pedra del terra,
4: vale,
2: i tirar-la contra sí. la cosa aquesta, a veure si hi ha moviment o si...
1: Si és tirar a fer mal o és tirar en plan...
2: És tirar a veure què passa.
4: Com si fos tirar un llac, en plan.
2: Sí, exacte, en plan. És, vale. vull veure si és... Un ésser com els que ens hem trobat ara que ens atacarà o si és un parany natural, saps?
1: Vale. Ok, doncs fas això i el que perceps és com que hi ha com que rebota,
2: vale,
1: i de sobte com de terra apareixen dos ulls,
2: vale, flotant dintre de la massa aquesta, mm-hmm.
1: Però dos ulls que et miren, no són en plan dos ulls perduts per allà, sí, que sí, podrien ser dels drou, sinó com dos ulls d'aquesta cosa.
2: Jo desenfundo el meu estoc.
1: I aquesta cosa et diu, què fas?
3: Ah. Hola?
4: Parla? Hola?
1: Hola, què fas? Per què em tires coses?
2: Amb què estem parlant ara mateix?
1: Ara t'ho diré.
2: Li pregunto tal qual, eh? Ho sigui.
1: Sí, sí.
2: O sigui, no és que sigui, per exemple, el drou mig descomposat que estigui parlant.
1: No, és la cosa. Passa que la cosa només té ulls.
2: Sentim la veu dintre del nostre cap? O la sentim auditivament?
1: aquesta cosa es comunica telepàticament.
2: Vale.
3: Sembla molt mono, de moment. La interacció ha sigut molt simpàtica. Mm.
4: Hola, perdona, és que... volíem passar...
1: Ah, haver-ho dit abans.
4: És que no sabíem que...
1: Clar, no es pot anar tirant pedres a la gent ja, d'aquesta manera.
4: És que no pensàvem que fossis
1: què?
4: Una gent.
1: I fa així amb els ulls.
4: Pensàvem que eres una gelatina.
1: Bueno, no, també sóc una gelatina.
4: Sí?
1: Perdó, sóc un cub gelatinós.
4: Ah, hola. Encantat, jo em dic Nana.
1: Ah, hola, Nana, què tal?
4: Molt bé.
3: Les altres gelatines que ens han trobat ens han cremat, literalment.
1: Ja, sí. No són gelatines, eh? No és el

0: fota-li, clar que sí. Sí. Clar, o sigui, espera, eh? I comença a tirar enrere, com... I arriba un moment que...
1: O sigui, es mou, eh? En plan, va
0: sí,
1: com
0: sí,
1: fent...
0: Sí. Exacte. I tira, tira enrere. Sí. Farem així perquè no veieu el mapa.
2: Wow.
0: És bastant graciós.
1: Vale.
0: És un
1: cop
0: gelatinós.
2: I una pregunta, el Drow que hi ha dintre, en plan, hi ha alguna història al respecte o com és?
3: Preguntes a ell?
2: Sí, hi ha alguna història de com ha acabat aquest Drow a dintre o...
0: Bueno, és que si et llances contra mi, pues jo què vols que t'hi faci?
3: Ja.
2: Ja, no és molt intel·ligent.
0: No és gaire intel·ligent.
3: No.
0: Aviam, si haguéssim parlat amb mi, em dius, escolta, perdona, et pots apartar un moment? Jo no tinc cap problema.
3: És veritat que hauríem d'haver fet servir la paraula abans que res. Gràcies. Perquè s'ha espantat... És que just abans, un jot d'aquests se m'ha tirat a sobre.
1: Sí, anava a dir, jo no era ni conscient de que eres un ésser capaç de pensar i comunicar-te.
0: Bueno, no passa res. A vegades passen aquestes coses.
3: Tots els cups gelatinosos també són... parlen i tal com tu?
0: Crec que no.
2: Ah.
0: No, em sembla que no. De fet, no fa tant que parlo. Però bueno.
3: Ah, i això com és?
0: No ho sé.
3: Saps? Ah.
0: No, la veritat és que no
1: el
0: tinc.
1: El nom, llavors, te l'has donat tu mateix?
0: Bueno, és que sóc un cub. Estic... Això sí que ho sé, que estic fet
3: no,
0: el gelatino.
3: Lo de Glava el Duc.
0: Ah, sí.
3: Vale.
0: És bastant guai, eh?
3: Però el Drow aquest que tens dintre...
1: Haig de dir que m'encanta.
3: creus que el podries treure de dintre teu?
0: Sí, si voleu, us fa il·lusió.
3: Ah, és que té una massa que té bona pinta i el saquet també, home, sí, si no es sí, fa res... Sí.
0: Bueno, tirem per persuasió, això
3: vale.
0: Sí. O sigui, és com, està disposat, però...
3: Sí.
0: Bueno, suposo, no veig per vale, què no.
3: Tinc però... més 6.
0: Vull dir 5 nyam-nyam, però...
3: 3 oh, més 6, 6, 7, 8, 9.
0: Bueno...
1: Ui, el Drow en si podia... no el volem si te l'estàs menjant, però...
0: Ah, guai.
3: Sí, no, només les coses que té. Si vols, el treus, agafem les coses i te'l tornes a empassar.
0: Bueno, vale. No em sembla... Sí, per què no?
3: Vale, perfecte.
0: Ok, doncs, en el moment en què... Sí.
1: Una mica macabre.
0: Bueno. Sí, de fet, veieu com tira enrere i mentre tiren... O sigui, mentre tira enrere és com... que aquesta gravetat de dins del cub gelatinós ha deixat de fer efecte i el Drow com es queda a terra i per tant es queda a terra mentre el cub gelatinós se'n va.
3: Vale. I encara pot parlar tot i tenir el Drow fora i tal, no?
0: Sí,
3: i
0: tant.
1: Molt bé. Amb la bota apartaré el monedero i la massa en plan sense tocar-ho. Em comença a fer fum la bota?
0: No.
1: Són Chanel, eh?
0: No, no et comença a fer fum, però jo m'ho pensaré perquè ho faci. Rics a mi. Molt bé.
1: Però ja està, vull dir, sí. Empenyaré el que queda del cos del Drow aquest. No el reconec, no?
0: No. A més, tampoc no queda gran cosa per reconèixer-lo. Sí. O sigui, hi ha com trossos de pell que per això saps que és un Drow. Potser alguna part de la tela té sí, algunes decoracions com de teranyina no. Però podria ser qualsevol sí.
1: Vale.
0: Drow
1: pues l'empenyaré una altra vegada en direcció al nostre nou amic Glavagul
3: i la massa està
0: home,
3: brillant
0: gràcies. I torna a fer així sí. El recull
3: vale,
0: vale doncs,
3: podem examinar la massa i el saquet o sigui, però dius que no li ha cremat la bota.
1: Sí, no? Per la gelatina, o sigui, que no fos que deixa com
0: exacte.
1: Un rastre
0: no,
1: àcid.
0: No.
3: No sembla àcid.
0: El Glavagul no us ha deixat coses. Bueno, o potser... O sigui, no ho sabeu, però vale. També pot ser que ell no estigui deixant expressament
1: sí.
0: Ah. Res, no? O sigui, és un ésser possiblement perillós, perquè si no un Drow amb una massa
3: sí.
0: Que més o menys orella i no sé què, no, potser no hagués acabat allà dins, sí. Potser tal, però bueno, no sembla que hi hagi àcid.
3: Vale.
1: Pues mirem.
3: Sí.
1: Algú de vosaltres té la capacitat de identificar o detectar si un objecte té propietats arcanes?
3: No, jo el que sí que tinc és prestidigitació, si no m'equivoco, puc netejar un objecte. Llavors, sí. Crec que puc treure l'àcid o el que quedi de
1: mucositat.
3: De mucositat.
0: Sí, pots.
3: Vale.
0: Pots.
3: Pues faig servir prestidigitació per acabar de treure
0: em els moquets.
3: I llavors, la massa la podem examinar?
0: Sí, podeu.
3: No sé si la Eldes seria la més indicada, perquè és... No era...
0: Bueno, perquè és nana,
1: estem intentant
0: però...
1: mirar com de bona és la massa o si té però, algú especial.
3: Sí, no sé, algú especial.
1: Si té algú especial.
2: Detectar màgia.
1: Per ah. Exemple.
3: Sí. Però veuràs que és màgica.
2: Que té...
3: Però ja veiem que està brillant.
2: Sí.
1: Ara va no? Dir, quan has dit brillant, vol dir que en plan, està molt polida i és metàl·lica i reflecteix...
0: No, té una mena de brillant.

0: llanto pròpia.
1: Vale, pues no fa falta. Vale. Sí, sí, sí.
2: Detectem màgia.
1: Pues, no, vull dir, o sigui que no fa falta, en plan, clarament.
2: No, no, sí, en plan, clarament sí, tots sí, detectem sí, la màgia. Sí. De...
3: La, tu tens arcana, més 4?
1: Sí, vull dir...
3: O si vols mirar tu...
1: Sí, vull dir, té, té algun tipus de inscripció... O sigui, agafant, en plan, mirant-me-la, noto algú... En plan, algú que pugui ser una pista cap a... que és capaç de fer?
0: No.
1: Vale.
0: No, no, no, directament.
3: Bueno,
0: no.
3: Però
0: no
3: ens la portem.
2: L'agafem i li peguem a algo. La possible cosa que ens trobem, li peguem a algo i a veure
1: com,
2: què...
1: Com estàs tu sí. De força?
2: Poc, crec.
3: La Eldes no tenia una massa o alguna cosa així d'arma?
2: Força 1, i ella té una espasa curta.
3: Una espasa curta, vale.
2: La Eldes té 0 de força.
1: Doncs per tu la massa.
2: Vale, em quedo jo la massa. Però jo no... Jo puc portar armes de força.
1: És una mace?
3: Depèn de les teves sí. Competències. En, tens competències en armes?
1: Jo
2: en armes èlfiques, sí. Però no marcials.
1: Crec que una massa és simple, però ara us ho confirmo.
0: Bueno. No me'n recordo, sincerament.
3: La nana va
1: una massa
3: la...
1: és simple.
3: Una arma simple. Vale.
1: Sí. Però la podria sí, fer servir qualsevol de nosaltres.
3: Ah, vale.
1: Però
3: ah.
1: Amb força. I el... Bueno, volia mirar el monader,
3: la bossa,
1: no?
3: Sí, el monader, el que sí.
0: Vale. Doncs això
3: tira una
0: tu...
3: tirada de salvació.
0: Tira una tirada, no.
1: Ho mirareu si vols, però
0: pobreta. No, obres la deixances i el que trobes són 100 monedes d'or.
3: 100 monedes d'or.
2: 100 monedes d'or, veia la veritat.
1: Com dos diamants de 50 por.
0: Sí. Exacte.
3: Sí, sí. Voleu que ho guardi?
2: Volem que ho inverteixis sí, sí, sí. En actius de l'estat.
3: Jo, si voleu, faig moneda comú i ho porto.
2: Tranquil.
3: No m'ho quedaré, no us preocupeu. Vale, pues sumo 100 monedes d'or, ja ves tu. Vale,
2: 100 por.
0: Super.
3: Llavors, la gelatina gegant, ara 126.
0: El Glavagul.
3: Sí, Glavagul. Bueno, i què fas tu per aquí?
0: No, al revés, què feu vosaltres per aquí? Ja normalment no tinc visita. Ja. Bueno, aquest, però fa molt de temps ja.
3: És que és el que ha passat, que s'ha derrumbat una part del túnel. No sé si ho has notat, aquí algun terratrèmol o així. Tu que ets ja latinoso, potser ho has notat.
0: Clar, especialment. Sí, però de tant en tant com hi ha tremolo, saps? Ja. Com... També és que hi ha moltes coses, no estic gaire sol en aquest lloc. O sigui, estic sol amb la gent amb qui pugui parlar, però hi ha altres coses per aquí, com ja heu pogut comprovar.
3: Sí.
0: Llavors de tant en tant vaig sentint sorollets. Llavors no
3: sabia jo. Hi ha molta gent que parla normalment que et vingui a veure? O...
0: No, què va, què va. Per això, què feu vosaltres per aquí? Expliqueu-me. Jo què sé, quina és la vostra història?
3: Volíem anar a...
1: Estem de camí a... Bueno, no sé si et dirà alguna cosa, però a Blingenstone.
3: Sí.
0: No, explica'm més. Tinc curiositat.
3: Pues és una ciutat minera. Bueno, el Ginger és el que més et pot explicar.
0: Penso per la meva mateixa. Jo t'ho dic ara.
3: Però és una ciutat minera, és que volem marxar de l'infrafoscor.
0: Hòstia, que guai!
3: Sí, a l'exterior. Vols vindre?
0: Pues la veritat és que em molaria bastant, eh?
3: Doncs pots moure't i vindre amb nosaltres?
0: Sí, home, sí.
1: Vale. Com de ràpid va?
0: Lent.
3: Com de gran és?
0: Tècnicament, és gran, o sigui, de mida gran. I ocupa, o sigui, seria els
1: 3x3x3
0: 5 peus per 5 peus. Crec que és tot un cub
1: 5x5, llavors crec,
0: no, 5 potser
2: peus,
0: més
2: no.
1: Vull dir, si és large, igual és
0: large, potser és més, llavors clar,
1: seria
0: sí, espera,
1: 10x10x10, que són 3x3x3
2: 10 peus,
0: clar, potser sí, un moment
2: són 3 metres,
0: és que no sé.
2: Ah, 3x3, vale, però...
1: aprox. Però vamos, que és més alt que nosaltres, no? En plan...
0: Sí.
3: Clar, jo puc...
0: Espera, eh? Clar, és que si és gran no recordo exactament què és, però és tot.
3: Fa més de 90 centímetres de diàmetre?
1: Sí.
0: No ho sé.
2: Sí.
1: Home, si és gran, seguríssim.
2: Fa 3 metres.
0: Sí.
3: Ah, és que jo puc fer un disc flotant, però per portar-te. Però fa 90 centímetres de diàmetre. Clar, tu no et pots fer més petit.
2: Tu sí pots fer-lo més petit.
0: Clar, però no dura gaire tampoc, l'encantaria de reduir. Però bueno, jo vaig tirant, tu.
3: Bueno, sí, si sí, vols venir amb nosaltres, per cap problema, bueno, vas...
0: Va, o sigui, va la meitat de velocitat que vosaltres. Hauríeu d'anar lents.
2: Però el que podríem fer és...
1: L'escamill també va lent, però l'escamill com a mínim el podem anar portant en braços.
0: Clar,
1: normalment.
0: Sí. Aquest bitxo no.
2: Necessita descansar? O ell, o...
0: Bueno, de tant en tant, però...
2: Ho dic perquè potser podem anar fent el nostre camí deixant com coses... perquè ell ens vagi seguint el camí i que els moments en els que ens retrobem, o sigui, quan nosaltres descansem i que ell torni.
0: Clar, però això fet i fet no és com anar a la seva velocitat, anar a descansar, esperar-lo, anar a descansar, esperar-lo. Bueno.
2: No, perquè has de parar abans de descansar.
0: Clar, bueno. Sí, suposo
2: això,
0: que
2: si
0: sí.
2: Si això et va bé, Glavagul.
0: Bueno, venga, per què no?
2: Sí?
0: Això sí, potser una estona al principi sí que m'acompanyeu, no?
3: Perquè sí,
0: si
3: no, sí, un rato. Bueno, tu coneixes aquesta cova?
0: Bueno, tampoc he donat gaire volta, però sí, hi ha unes quantes coses.
3: Bueno, mira, si saps, hi ha alguna cosa interessant de valor o alguna cosa així que creguis?
0: No, hi ha la sortida.
3: No hi ha cap cofre.
0: No he vist cap cofre.
3: Bueno.
2: Vale, pues cap allà anem. No,
1: ara tenim un guia que és un cub gelatinós.
2: Sí.
0: El que passa, això sí, no us vull mentir, jo sóc una mica gros, llavors hi ha parts per on jo no he passat.
3: Vale. Ah, bueno.
0: No sé que ja, tampoc no us vull mentir.
2: Podem anar passant, sí. I quan arribem a un punt en què no has passat, ens dius, entrem, sortim i...
0: Vale.
1: Pues anem a mirar.
3: Vale.
0: Okay.
3: Que bé, mira, un
0: però
3: nou
0: integrant.
3: Però digueu
0: com anem, perquè ja ho heu vist, que, o sigui, ara això d'aquí ja em... I us assenyala com...
1: Com assenyala?
0: Clar, sí, sí.
1: Amb una punta.
3: Els ulls es mouen cap a aquella direcció.
0: No, agafa, o sigui, mou la mà del drou per dins.
2: Oh, no.
3: Bueno. Un títere.
0: Agafa la mà del drou a dins i us assenyala com cap al lloc. O sigui, perquè us feu una idea, estava al mig del camí cap on heu anat, ha tirat enrere i això, la paret de l'esquerra s'ha obert en diagonal una mica més, per tant us deixa espai per passar vosaltres.
3: Vale.
0: Però després es torna a tancar a més o menys la mateixa estrató, per dir-ho així, i per tant, si passés ell primer, vosaltres no podríeu passar per davant. Llavors heu de decidir com qui va primer, si el deixeu al final,
1: primer, no?
0: Si no...
1: Ui, ell és el que s'ha de ser pel camí, i ja entenc.
0: Bueno, és un sol, tu diràs ell, és un sol camí.
1: Va, perfecte.
3: Doncs...
1: Vull dir, i a més, o sigui, entenc que els llots que habiten aquesta cova a tu no t'han atacat de moment, t'han deixat bastant el teu rotllo.
0: Bueno, és que els faig bastant de por, soc bastant guai.
3: La veritat, és bastant guai.
0: Eh que sí?
3: Sí?
0: Gràcies, estic molt content.
3: Sí,
2: som-hi.
3: Pues ves tu primer, eh?
0: Ok. Doncs això. I res, és un trosset curt... I llavors torneu a entrar a una altra d'aquestes cavernes o com més... Aquesta no és cúbica, és més allargada, és més rectangular. I altre cop amb el drou a dins us diu, mireu, allà n'hi ha un! I veieu al fons que hi ha un llot gris.
3: Vale.
0: Bueno, li cardem una hòstia, no?
3: Sí.
2: Tu primer.
3: Bueno, a veure si no parlarà també, no, aquest? No, vull dir...
0: Ei, que parles!
3: No.
0: Em sembla que no.
3: Vale. Vale, jo li puc llançar raig de gebre, que no sé si al ser fred i això, aquesta cosa ser com líquida.
0: Sí, bueno, però deixa'm sortir d'aquí perquè em travessaràs, eh?
3: Sí, tira.
0: Sí, avança una mica més, el que passa és que ja es posarà gairebé a tocar del llot.
3: Vale, sí, no és sorpresa.
1: Combat de mocs.
3: Vale.
0: Exacte. Bueno, de moment el llot no està reaccionant, està a la paret.
3: Vale.
0: I ja està. O sigui, més o menys l'identifiqueu perquè... us ho ha dit el Glavagul. Glavagul, oi?
2: Glavagul.
0: Us ho ha dit el Glavagul, però...
1: Això no és el que menja el Toni Sopra, no?
0: No ho sé.
2: Glavagul.
0: Us ha dit el Glavagul, però no...
1: A veure, també, o sigui, si no ens...
2: Si no ens ataquen.
1: Si no ens ataquen, vull dir, si hi ha prou marge com per passar de...
0: Sí, de fet, bueno, us pot... Hi ha prou espai com perquè estigui el cub enmig, vosaltres rodegeu el cub per la part on no
3: vale.
0: Hi ha el d'aixonses
3: vale.
0: I pugueu baixar cap a l'altre cantó.
3: Sí. Mm-hmm.
0: Llavors aneu vosaltres per davant i el cub queda sí. Darrere. Això
2: vale. Em puc quedar enrere un segon i pegar, però us sembla bona idea si li fico un hòstia en la massa que acabem de trobar a veure què fa la massa aquesta?
3: Què?
2: Hem agafat una massa màgica.
3: Us
2: sembla
3: bé
2: si li foto un moc?
3: Però, bueno... Potser té un ús només, bueno, no crec, no? Perquè un drou no aniria només amb una massa que només té un ús. Sí, vale?
2: Si només té un ús, vale. Pues, que sigui aquesta. I ja l'investigarem, vull dir.
3: Prova.
2: Provo? Vale, pues...
0: O sigui, contra el llot.
2: Contra el llot.
3: Però llavors sí que ens quedem...
1: Anava a dir, o sigui, a no ser que el rebentis d'una hòstia, el que et caurà després serà...
3: T'atacarà.
0: Sí, efectivament.
1: Un
0: això
1: bon...
0: és el que et passarà.
2: Però puc, en plan, ell estarà com sorprès, no? En plan, puc pegar-li i marxar.
1: No estarà sorprès perquè t'haurà vist venir.
0: Exacte. El que està veient el lloc, o sigui, que està decidint no fer res, és que passeu per darrere
2: sí.
0: Del cub gelatinós enorme
2: vale.
0: Que teniu.
2: Doncs pues farem, escaparem, doncs seguirem...
0: Vale.
2: Seguirem
3: vale. Ai,
0: doncs funciona com de pilar enmig d'aquesta sala. Vosaltres passeu per la part de la dreta, que és el més curt, per girar dreta, que és l'únic camí per on podeu vale. Continuar. Que torna a ser un camí estret i... i que si haguéssiu passat amb el clavegul al davant, no, o sigui, veuríeu coses però a través del clavegul.
3: Vale. Clavegul, si veus algun jot d'aquests de lluny, avisa'ns.
0: Vale, jo ho provo.
3: Sí.
1: Sí, la Elef també està al tanto.
3: Vale.
0: Doncs camineu una mica més. En principi el clavegul no us diu res, us segueix per darrere. I el que teniu és un trencant a la dreta, un altre cop. I llavors aquí el clavegul sí que us diu: vale, aquí un moment, eh? I s'acosta una mica més amb vosaltres. I us diu: vale, aquí a la dreta hi ha com molts carrerons, jo no entro.
3: Vale.
0: L'únic que he pogut veure és el que hi ha a l'esquerra, que és on hi ha més aigua, però ja està.
3: I que la sortida està cap a l'esquerra.
0: Jo suposo que sí. No, no he arribat encara a fer-ho això perquè, bueno, estic chill, estic bé, però...
3: Vale.
0: Però per sortir, si em dieu que hi ha aventura...
3: Sí, hi ha coses xules, la veritat.
0: Doncs potser sí que hauria d'anar cap allà. Però ara, mi... jo que estic per de la dreta, ni punyetera idea.
2: Fem un petit...
1: Fem voleu fer un cop d'ull? Vale, fem un cop d'ull. Estem al tanto de moquets, sí. No toquem res.
3: Qui va primer?
1: Jo i la Elez.
3: Vale.
0: Són com quatre obertures en la pedra.
1: Què vol dir obertures? En plan túnel o en plan un boquete?
0: No, no, túnel. Vale. Túnel, túnel. Doncs
1: pues des d'on hem vingut, el primer.
0: Vale. Qui va i què, com...
1: Hi ha prou espai perquè anem la Elde i jo de costat?
0: No. Doncs
1: pues vaig jo al davant.
0: Només es pot anar d'una...
3: No, la Elde tenia avantatge, percepció i tal, potser.
1: Sí, però també té 10 punts de vida. Amb plan... Ja.
0: Sí, això també és veritat.
3: Vale.
1: Vull dir, crec que no tapo tant com perquè la Elde no pugui veure-hi si vaig jo al davant seu i ella va en segon lloc. No ho sé.
3: Tot salt.
1: No gaire.
3: Però la Elde és baixeta.
1: Sí.
0: Vale, doncs camines una micona i necessitaré...
1: És factible que estigui la Eldeth vigilant en segona posició?
0: Bueno, si esteu així, suposo que sí, si aneu com... I t'ajups una mica, en realitat.
1: Sí, sí, o sigui, perquè...
3: si la portes en ombros i ja miren així.
0: Sí, necessito que l'Eldeth em faci una tirada de salvació de percepció.
1: D'habilitat de percepció.
0: Ai, això. Percepció, perdó, no salvació.
2: 19.
1: Té avantatge.
3: Avantatge, no?
2: Exacte, avantatge,
0: molt bé.
1: A no ser que sigui olfactiva.
2: 19 i 9.
1: I que li suma? O ja li ha sumat?
2: Ja li ha sumat, sí.
0: Vale, doncs l'Eldeth t'avisa i et diu: veig que allà el terra està una mica més feble, no sé si això es podria trencar.
4: Feble.
1: Vale.
2: La massa.
1: tenim algun... A veure, però si... Vols intentar... O sigui, ens apartem.
0: O sigui, és a terra, rotllo. Potser sí, si ho trepitges...
3: Cau.
0: Exacte.
2: Li peguem un copet en la massa. És que vull provar la massa.
1: No sé si funcionarà, però...
3: Sí, no és un tros prou... O sigui, és un tros... No es pot saltar.
0: Vull dir. Sí, que es pot saltar.
1: Vale.
0: Si salteu 5 peus... Bueno, 6, perquè és un tros com... Que sembla que està com escardadet de 5 peus.
1: Bueno, jo intentaré... fer una mica de força amb el peu sobre aquest tros, a veure si cedeix només de...
0: No, sembla que, o sigui, ha de ser com si poses... No, no et serveix si només fas així.
1: Clar, però estic fent força, en plan...
0: Ah, sí, rotllo, fot el teu...
1: Ell des d'agafa en un moment,
0: vale.
1: I en plan, a veure... Saps? O sigui, per veure si una persona pot passar o si amb
0: quan,
1: una sola persona.
0: Quan pesa l'Isard? Perdó, eh?
1: No gaire, suposo.
3: Però té una armadura...
1: Sí, te'n porta l'armadura.
0: Clar, llavors suposo que... l'Eldeth haurà d'estar pendent de fer alguna cosa de força per poder mantenir agafat l'Isard. Uh-huh. Perquè l'Isard quan fa això el terra s'esquerda del tot.
1: Vale. I cau. Vale.
0: I llavors l'Eldeth m'hauria de fer una tiradeta per veure si aguanta bé l'Isard o se'n va.
1: Encara no t'has tret caiguda de ploma, no?
3: No.
2: Tirada de força, no? Això?
3: Sí.
2: Salvació.
0: Sí, direm bueno, que sí.
3: Però és allà, eh?
0: O atleti... Bueno.
1: Jo tiro algo?
2: És un...
0: Si
2: és
0: ella
2: un...
0: ho fa bé...
2: És un 3.
0: És un 3, molt bé. A l'Elde se li escapa el Lizard. I Lizard, ara sí, necessito que em faci una tirada de salvació de destresa, per veure si aconsegueix agafar-se a la cantonada.
3: Vale.
1: Jo crec que sí, amb un... 20.
0: Vale, sí. L'Isard aconsegueix agafar-se un moment a la cantonada i si el que vols és intentar pujar just després...
1: Que allà baix.
0: Que allà baix. Molt bé.
1: Miro molt ràpid, eh? O sigui, mentre estic pujant.
0: Ok.
1: Clar, vull veure si hi ha el pozo infinito de la caiguda que mai s'acaba, o si hi ha un cub allà esperant-me, o si hi ha unes estaques.
0: No és
1: estaques.
0: Un cub. No sé si tinc foto d'això. Però és... Sí, bueno. No és un llot gris. Podria ser-ho.
1: És de color ocre?
0: És de color negre. És una massa viscosa de color negre que es mou i que t'ha vist... I que té ganetes
1: pujant,
0: de veure't.
1: Estic pujant molt ràpid.
0: Sí.
1: Vale. L'Isard és... no sap què és perquè ha tret un 5 abans amb la seva tirada.
0: Exacte.
1: De
0: és un
1: naturalesa.
0: Muc. És un muc negre.
3: Estàs com escalant?
0: El bitxo l'acaba de veure.
3: Vale.
0: O sigui, abans no l'havia vist fins sí. que li ha caigut el sostre al damunt.
1: L'Isard pujarà i cridarà. Hi ha un altre llot
0: vale.
1: allà baix.
0: Per pujar necessito una tirada d'atletisme.
1: Vale.
0: Que en aquest cas potser et diria que l'Eldez
3: et pot ajudar.
0: Et pot ajudar.
3: Vale.
0: I per tant ho fas amb avantatge.
1: Moltes gràcies, pare, no tinc gaire.
0: No és un de ser gaire alt.
1: 13.
0: Molt bé. Supera la tirada i l'Isard puja.
1: Si no era un 3.
0: Això sí, tal com l'Isard puja...
1: Cridaré això, que hi ha un llot de color negre allà baix.
0: Vale. Tal com l'Isard puja, nota un moviment des de baix que sembla que també intentarà pujar.
3: Vale.
1: Ai.
0: I per tant, m'agradaria que tiréssiu iniciativa sí. tots un altre cop.
2: Podem.
0: Bé, si no voleu interferir en aquest combat, no cal que tireu iniciativa. Deixeu l'Isard i l'Eldez barallant-se amb aquesta
3: bueno,
0: cosa.
3: Jo intentaria fugir.
1: No ho veig com a mal, vull dir.
0: Vale.
3: Però ho hem de fer, no? En plan, tot i així ho hem de fer en combat.
0: Sí, exacte.
3: Vale.
0: Tot i així ho haurem de fer en combat.
2: Eldez 5. Ai, perdó. Eldez 8.
0: Vale.
3: El Ginger 17.
0: Uh-huh.
3: I la Nana 12. Crec que havia sortit, sí.
0: Ok. Ai, no he rodat. Ha tirat tal qual.
2: Però estem en un passillo, realment, l'únic que podem...
0: Exacte. Ai, joder, no veig res.
1: És començar a donar-nos empentes.
2: Tira cap enrere.
0: Exacte.
2: I si no interferim en el combat, es suposa que estem ajudant d'alguna... En plan, com... Sí, per exemple, perdó, però...
1: Pots deixar que se'n mengi el moc, si vols.
0: Exacte.
1: Sí.
2: No, però el que vull dir és...
0: En aquest sentit era la iniciativa, sí, però no... Per...
2: Si algú vol sortir i estic jo enmig perquè el meu torn és abans que el meu, jo no el deixaré passar perquè no acabem dues persones.
0: Efectivament.
2: Si jo no participo en el combat, el meu personatge... En plan, jo puc sortir...
1: No funciona. No funciona. O sigui, és la iniciativa... No participes o no participes. O sigui...
3: Estàs allà.
2: Doncs pues ja està. Sí. Pues jo 15.
0: Vale.
2: Mendel
0: 15.
3: I l'Eldez ja l'has tirat.
0: Sí.
2: Sí.
0: Em falta l'Escambell.
1: L'Escambell ha tret un 10 i l'Isar un 23.
3: I el Clavagul?
0: I el Clavagul...
3: Que no està lluny, però bueno.
0: Ja, el Clavagul té un problema. El Clavagul no hi pot arribar.
3: Ja.
0: Que ho sapigueu.
3: Amb res.
0: O sigui, no hi pot arribar i no fa coses a distància.
3: Vale.
1: No té un arc.
0: No té un arc.
1: Li piquem un arc així a dintre.
2: De què te ries?
3: Dels teus papers.
2: Per què? Estem vivint una aventura, Gerai. No ho pot ser...
1: N'he vist de molt pitjors.
0: Ole, ole, con los caracoles.
3: Sí. Miau.
2: Sí.
4: Que rica, oita.
5: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: tota la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.